0: fonts pròximes al cas, l'agressor és un jove que duia una falç a la mà i que no coneixia la víctima. Els fets van passar dissabte al migdia en una zona forestal de la urbanització Aigua Viva Park i els Mossos han confirmat els fets però no han facilitat més detalls. La noia va ser traslladada a un hospital i va rebre assistència mèdica, psicològica i jurídica. La investigació ja està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona.
1: I l'AP7, la frontera i els turistes són els aliats claus pel grup criminal que guardava més de 600 armes de foc a Figueres. Ho recordareu, ho explicàvem la setmana passada. Els investigadors de la Policia Nacional admeten que cada vegada hi ha més organitzacions d'aquest tipus a la demarcació de Girona. Des d'allà ens ho explica el Carles Couso.
2: I per més d'un motiu, l'AP7 com a corredor, la falta de peatges...
3: Peatge nos daba un plus, sobretot a l'hora d'intervenir.
2: És Enrique Azorín, inspector en cap de la Policia Nacional. També compta la proximitat a la frontera per escapar-se si la policia els segueix la pista o els turistes.
3: Que se infiltran perfectamente con el resto de turistas. Entonces pasan totalmente desapercibidos.
2: Des de la policia també expliquen que la pressió al sud ha fet que criminals pugin cap al nord. I pel que fa a la investigació, ara la policia vol saber si el tipus d'armes intervingudes a Figueres s'han fet servir en els crims més recents a Catalunya.
4: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: El president Salvador Illa promet que climatitzarà tots els centres educatius públics i les residències de gent gran en els propers 5 anys.
5: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla. Tenim calendari d'execució i tenim pressupost. En total mobilitzarem 2.558 milions d'euros.
1: És un dels anuncis que ha fet durant la conferència del mig mandat.
0: També s'ha compromès a obrir un debat amb el sector i plantejar per primer cop la possibilitat que la inversió en educació assoleixi per primera vegada el 6% del PIB. El president vol convocar els partits i també el Consell d'Educació de Catalunya, un organisme que aplega diverses institucions, entitats, sindicats i comunitat educativa.
1: I la conferència del president, però, també ha servit perquè Illa tregui pit de la primera meitat del seu mandat i d'haver deixat enrere les inèrcies del procés. També ha volgut focalitzar en reptes de futur, anunciant la creació d'un observatori per avaluar l'impacte de la intel·ligència artificial, especialment dins l'àmbit laboral. Ens ho amplia el Xavier Balló.
6: El govern preveu aprovar avui un pla que inclourà la creació d'aquest primer observatori per defensar, ha dit el president, una intel·ligència artificial ètica i responsable.
5: No podem caure en la temptació del benefici limitat a costa dels llocs de treball. La intel·ligència artificial ha de servir per millorar el treball, per augmentar-ne el seu valor. I a Catalunya volem ser pioners.
6: Illa també ha aprofitat la conferència per situar l'ampliació de l'aeroport i la modernització dels ports com peces clau del futur i ha assegurat que amb els 2 anys de mandat ha activat el motor econòmic de Catalunya al seu màxim.
5: Hem obert un nou horitzó, un horitzó d'estabilitat, que ha permès el retorn a casa d'empreses importants. Catalunya ha deixat enrere definitivament una dècada de paràlisi i divisió.
6: En canvi, no hi ha abordat la situació al sistema de Rodalies.
1: Són les 7:25.
7: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig, per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
9: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
10: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
4: Hoy por hoy, Cataluña.
1: El govern espanyol ha executat un 37% del pla de Rodalies previst entre 2020 i 2030. Els treballs a la R3, la reparació dels danys causats pels aiguats i la reparació de diversos túnels s'han endut gran part d'aquestes inversions durant la primera meitat del 2026, Oriol Soler.
11: Aquesta dècada el Ministeri ha pressupostat 8.000 milions d'euros per Rodalies, dels quals se n'han executat prop de 3.000. Entre les actuacions fetes en el que portem de 2026 hi ha els treballs als túnels del Garraf, Rubí, Picamoixons i Planoles, així com a diverses trinxeres i terraplens. Una part d'aquestes inversions s'han executat per la via d'emergència per reparar els danys provocats pel temporal Harry. Sobre els nous trens, que també concentren gran part del pressupost, s'espera que estiguin operatius durant el segon trimestre de l'any vinent.
1: L'Ajuntament de Barcelona cedirà als sindicats principals els terrenys per construir uns 1.500 pisos socials durant la propera dècada. Comissions Obreres i la UGT seran els encarregats de promoure els habitatges, que seran públics i s'adjudicaran a famílies per 75 anys.
0: Les famílies que els rebin no els tindran en propietat, però podran fer-ne ús durant 75 anys. Hauran de pagar una mena d'hipoteca durant 30 anys, que es calcula que és aproximadament d'uns 170.000 euros per un pis d'uns 70 metres. Aquesta fórmula pretén ser una solució més

0: I una cita marcada en vermell pels fans d'Oasis, perquè els germans Gallagher tornaran a Barcelona l'estiu que ve.
1: Oasis ha anunciat una nova gira mundial per al 2027, que farà parada a Barcelona amb dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els dies 10 i 11 de juliol. Serà el retorn de la banda a la ciutat després de la seva reunió l'any passat. Per poder optar a comprar entrades, els fans s'hauran de registrar abans de dijous a les 5 de la tarda.
0: Al ritme dels Oasis, doncs, arribem a pràcticament les 8. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: Deia que la justícia no era justa i l'obligava a marxar en paralitzar-li l'eutanàsia. Feia temps que advertia que no podia esperar més.
1: Lo que vull, l'eutanàsia, perquè jo he lluitat per l'eutanàsia molt, però si m'obliguen, m'obliguen molt de temps, me'n va pel meu pitjant.
0: Això ens deia fa uns mesos a la SER. Fins ara havia aguantat recurs rere recurs per intentar blindar la llei d'eutanàsia i evitar més casos com el seu.
1: No és justícia, no és justícia. La justícia no és justícia.
0: Diumenge, segons fonts sanitàries, els serveis mèdics el van traslladar a l'hospital amb un quadre d'intoxicació i vigilància i ara l'han derivat ja a un centre psiquiàtric.
2: La desesperació s'havia agreujat perquè res no havia canviat, malgrat que en els darrers mesos la seva família, que havia volgut aturar l'eutanàsia a través dels jutjats, havia desistit i havia acceptat el desig de l'home.
0: I així ho va comunicar la família a l'advocat a la primavera. Va fer-ho primer el pare Jordi Auger, de 96 anys.
3: Si ell ho volia, doncs que fessin el que ell volia.
0: Amb ells parlàvem justament fa unes setmanes. Després també ho va comunicar la tieta, la Clotilde. Ella va signar inicialment la demanda per frenar l'eutanàsia d'en Francesc, però en parlar amb ell i veure les seves dificultats se'n va penedir.
4: Jo vaig pensar que havia fet una traïció firmant aquell paper, llavors allà.
0: I afegia això.
4: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no sóc ningú per dir-li que no.
0: Tot i aquest canvi de posicionament, fa uns mesos, la causa segueix encara aturada, pendent de reprendre el cas a un jutjat de Barcelona.
2: Un cas aquest del que l'Andrea Villori en parlarà més extensament a partir de les 9 al Pulso de l'Hoy por Hoy.
5: Hoy por Hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
2: Aquest matí arriba a judici l'acomiadament dels 2.000 moderadors de contingut de Meta que treballaven des de Barcelona. Asier Chávez, bon dia.
6: Bon dia, Gisela. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya valorarà si se'ls va despatxar il·legalment com a represàlia per haver denunciat una discriminació salarial i, per tant, se'ls ha de tornar a contractar, cosa que els suposaria un cost de 92 milions d'euros.
2: En té més detalls el Martí Oliver.
7: L'empresa demandada és Telus Digital, que subcontractava els serveis a Meta per revisar que cap publicació vulnerés les normes de la plataforma, i els sindicats la van demandar perquè el 70% de la plantilla cobrava de mitjana 6.000 euros bruts menys a l'any que altres companys perquè eren d'origen llatinoamericà. Un jutjat social va obligar l'empresa a rectificar-ho i, com a resposta, a l'abril de l'any passat, Telus va decidir acomiadar pràcticament tots els treballadors, argumentant que Meta els havia plegat de client. En la demanda a la que ha tingut accés SER Catalunya, els treballadors asseguren que l'ERO va ser una represàlia que no es va fer per motius econòmics i que ara la feina permet a la fa la mateixa empresa, però des de països com Alemanya, i que, per tant, aquest acomiadament vulnera drets fonamentals.
2: L'AP7, la frontera i els turistes són aliats claus pel grup criminal que guardava més de 600 armes de foc a Figueres, un autèntic arsenal del qual vam informar la setmana passada. Els investigadors de la Policia Nacional admeten que cada vegada hi ha més organitzacions d'aquest tipus a Girona.
6: I per més d'un motiu, l'AP7 com a corredor i la falta de peatges, a més de la proximitat de la frontera per escapar-se si la policia els segueix la pista o el fet que s'infiltrin entre els turistes. Des de la policia expliquen que la pressió al sud ha fet que els criminals pugin cap al nord i ara la policia vol saber si les armes intervingudes a Figueres s'han fet servir en els crims més recents a Catalunya.
2: I l'Ajuntament de Barcelona cedirà als sindicats principals els terrenys per construir uns 1.500 pisos socials durant la propera dècada. Ferran Dalmau.
8: D'aquesta manera, dues generacions de la família en podrà fer ús, tot i que no tinguin el pis en propietat. Hauran de pagar una mena d'hipoteca durant 30 anys, que es calcula que és aproximadament d'uns 170.000 euros per un pis d'uns 70 metres. Aquesta fórmula pretén ser una solució més a la crisi d'habitatge, diu l'alcalde Jaume Collboni.
9: Hem d'anar més ràpid i hem d'anar més lluny des del punt de vista de la producció de l'habitatge.
8: Els sindicats seran els intermediaris que s'asseguraran que cooperatives, ja siguin vinculades al sindicat o no, construeixin els pisos socials en els terrenys que l'Ajuntament els cedirà al llarg dels propers 10 anys. En cap cas, ser membre del sindicat serà una condició per accedir a un d'aquests pisos.
2: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
6: El País explica que la meitat dels trens de Rodalies han arribat tard aquest estiu. De fet, diu que agost ha estat el millor mes de l'any, amb un 52,9% dels trens arribant a l'hora. El periòdico destaca que els carregadors de cotxes elèctrics disparen a les disputes entre veïns. La Vanguardia parla de la prova pilot del carrer Balmes de Barcelona, d'un carril pintat de vermell que exclou els cotxes als girs a la dreta. I l'Ara recorda Marina Vilalta, la pastora en actiu més longeva de Catalunya, que va morir la nit de diumenge a punt de fer 100 anys i després de 94 anys exercint l'ofici.
2: 8:28.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que.
0: Apunta, Flaqui.
1: Apunto.
0: De vegades t'esforces i deixes de pensar, i pensar és lo més difícil al futbol.
1: De vegades, com has dit això?
0: De vegades t'esforces i deixes de pensar, i pensar és lo més difícil al futbol.
1: Caramba.
0: Frase de Pablo Aimar, crec que la vaig llegir en una entrevista que li van fer a la revista Libero. Ahir, escoltant a Eric García, vaig recordar Aimar, i crec que el Barça té molts jugadors que fan lo difícil del futbol, que és pensar.
1: Pensar.
0: Deia Pablo Aimar en aquesta entrevista que per a molts el caràcter és pegar 10 patades, per a mi és demanar la pilota sempre.
1: Bé.
0: És el que fa la Minya Mal, demanar exemple, la pilota sempre.
1: Per exemple, i pensar ràpid.
0: Sabia que tot costa, però no que costava tant recuperar la veu. És una tortura.
1: A poc a poc.
0: Com ho fas tu amb les narracions?
1: Bueno, per sort no m'ha agafat mai tan fort com a tu, però vaja, tracta de cuidar-se.
0: Estic desesperat.
1: Doncs no et desesperis, calma.
0: Paciència.
1: Sí, perquè si la força es tornaràs a perdre-la.
0: Jordi Costa, com estàs?
2: Molt bé, content d'estar aquí, bon dia.
0: Sí, sembla que vas ahir, que ens vam veure.
3: Sí, m'ha passat ràpid, sí, sí.
0: Bernat Soler.
4: Bon dia. Partit de tornada, però jo no hi era ahir, eh? Sí, jo estava sancionat al partit d'anada.
1: Ets la novetat de la convocatòria.
0: Ahir el Flaqui i jo vam estar al Tot Costa, bé, ens ho vam passar bé, no? Amb el Dani Sanabre, amb sí. l'Anaïs Martí, vam estar al Tot Costa, i avui ve el Jordi Costa amb el Bernat Soler, que tornés a casa.
4: Sí, senyor, i tant, sí, sí. Jo en aquest estudi, tot i que amb una altra taula i amb una altra il·luminació, i havia fet molts programes, i em va passar una cosa, ara que parlaves de la fonia, en aquest estudi, a dos dies que el Barça es proclamés campió de Lliga al camp del Llevant, la primera Lliga després de molts anys de sequera, de molts anys de travessia del desert, la primera Lliga de Rijkaard, sí. A dos dies d'aquell Llevant-Barça, estava fent el programa i anava arrossegant un constipat, una cosa, i vaig adonar-me que no tenia veu.
1: Ostres.
4: No vaig poder acabar el programa. No sé si el vas acabar tu o el Sanabre o qui hi havia en aquell moment.
0: Perquè estàvem els dos.
4: I aleshores vaig fer una clausura absoluta, perquè clar, havia de cantar, narrava els partits jo, i havia de cantar la victòria del Barça a la Lliga, perquè feia 5 anys que no rascàvem res. I me'n recordo que doncs, amb tractament mèdic i amb silenci absolut, el dissabte aquell a la nit, al camp, a la ciutat de València, van poder cantar aquella victòria, que crec que va ser un empat, em sembla.
1: El de Keita, no?
4: No, és anterior. És
1: de Eto'o. Sí, és el de Rijkaard.
5: ¿Y todo esto sin voz? Bueno, yo he dicho muchos conciertos sin voz. Claro, siempre lo he dicho tantas veces. He dicho tantas cosas sin voz. Sexo, drogas, de todo. Que hay de todo.
0: Jordi, pots explicar-li als oients què has pensat quan has arribat a la ràdio i has vist tanta gent?
2: És que fora hi havia una cua i he pensat aquests tarats ens han fotut públic aquí, no era el del públic de Buenafuente.
0: Avui es grava el Nadie Sabe Nada.
2: És que, a part, és que el Bernat coneix la casa, però jo... No
0: és
2: havia,
0: la primera vegada que vens a Ràdio Barcelona?
2: Mai. Sí, em fa no molta il·lusió, sí, de veritat.
0: En serio?
2: Que sí, home.
5: Para todo hay una primera vez. ¿Has probado el speed?
2: Això tampoc.

0: 12 i 10, que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts parla Hansi Flick. Roda de premsa prèvia al partit de demà. Barça-Racing de Santander, 21:30 al Camp Nou. L'escoltarem en directe a l'entrenador alemany, al que t'hi jugues a partir de la 1 del migdia. Ja sabeu que demà la prèvia serà especial perquè la farem conjuntament amb Catalunya Ràdio, la TDT, amb el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, emissió conjunta des de les 8 de la tarda, des de les 8 de la tarda al Camp Nou. D'això en parlarem ara amb el Bernat Soler, també amb el Jordi Costa i, òbviament, de l'actualitat del Barça. Que passa, Bruno, per una notícia que ja vam avançar el 27 d'agost al que t'hi jugues, i és que ara ja és oficial, el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029.
1: Ho ha fet oficial la UEFA fa uns minuts al congrés que celebren a Salònica. S'ha acordat que l'Allianz Arena serà la seu de la final el 2028 i que el següent any, ja amb el Camp Nou totalment remodelat al 100%, serà la seu del partit més important a nivell de clubs que hi ha cada any, 30 anys després de l'última que s'ha celebrat al Camp Nou. El 99 es va fer aquella mítica final entre el United i el Bayern, que va guanyar l'equip llavors de David Beckham. El 89, aquella que el Milan de Sacchi va golejar l'Steaua de Bucarest, doncs 30 anys després de l'última, el Camp Nou tornarà a tenir una final de Champions League.
0: Gran notícia per al Barça, que posiciona el Camp Nou com a estadi 5 estrelles i seu d'una final de Champions, la del 2029, a les portes d'una altra que hi haurà el 2030, que és la del Mundial. Aviam si això serveix per fer
2: força. Un assaig general, no? Home, és un símptoma de que les coses amb la UEFA doncs tornen a estar en un camí, diguéssim, de certa normalitat, que t'otorguin la final de la Champions al nou Camp Nou. Ja tenim un deadline perquè les obres han d'estar sí acabades en aquella data, i com tu dius, escolta'm, dins d'aquesta posició de Barcelona per acollir la final del Mundial 2030, doncs em sembla que és un bon argument per guanyar pes en aquesta decisió, en la que sembla que alguns Barcelona la deixen arraconadíssima.
0: I tu què creus, que la gent estarà il·lusionada per guanyar la Champions al Camp Nou o patirà perquè no la guanyi el Madrid?
2: Va, hi haurà una barreja d'ambdues coses. Hi ha qui pot pensar que el Madrid igual ve aquí i te la guanya a casa, o qui pensa que no, que serà una oportunitat ideal. Jo... Bueno.
0: Veurem si guanya el culer ja... irreverent o el culer patidor.
2: Sí, jo sóc patidor.
0: Jo sí. Estàs cagat.
3: Tots penseu el mateix, però només el Flaqui s'atreveix.
2: No, exacte. Sí.
4: Jo vaig viure aquest patiment l'any 89 perquè el Madrid jugava a les semifinals de la Champions contra el Milan i podia, si guanyava, es plantava a la final, al Camp Nou. El que passa que el Milan va guanyar 5-0.
1: Bona pentinada,
4: el partit que era el de tornada.
2: Sí, no? Tots recordem la il·lusió que teníem per jugar aquella final del 2010 al Bernabéu.
0: Bueno, sí. Que ens van tancar amb el gol de Boyan anul·lat i era legal.
5: Sí, sí, sí. I els tengué jo con los espersores.
0: Has dit que és un moment que peor l'has passat en tu vida.
5: Sois muy buenos perdiendo.
0: Aquella eliminatòria amb el Milan, recordo perfectament que empaten 1-1 a la nada i li anulen un gol a Gullit, que és un escàndol monumental per un fora de joc, però que estava com 5 metres darrere de la pilota Gullit, que va ser escandalós. I a la tornada el Milan va guanyar 5-0 al Madrid.
4: Però tu, Flaqui, firmaries, per exemple, ara et diuen, si tu firmes, això passarà. La final del 2029 al Camp Nou de la Champions la jugaran el Manchester City i el Paris Saint-Germain.
2: No, ja no signo aquestes coses.
0: No, signem que ja arribi el Barça, no?
5: I el Barça i el Madrid?
4: Així t'evites el Madrid, segur.
0: Sí, signem la final Barça-Madrid el 2029.
2: Però l'espurna aquella de que pugui arribar al Barça i guanyar la casa també la tinc.
3: Al marge de patiments, una final de Champions a casa, ja sé que t'estalvia viatges i... fa poc final. Jo, finals a casa, l'última que vam jugar crec que és la de Copa.
2: Sí, amb l'Atlètic.
3: Sí, sí.
0: Golejada.
3: Anar una final en metro no és una final.
6: Titan, firmes 2029, final Barça-Madrid, i l'entrenador soc jo?
2: L'entrenador d'aquí?
6: Del Barça, evidentment.
2: Home, jo crec que Flick li faria il·lusió també guanyar.
6: Ah, bueno, ja, però
0: Flick ha dit que vol inaugurar el nou Camp Nou i que el seu somni i objectiu és guanyar la Champions, no?
2: No em feu firmar més coses. Jo dic que soc patidor i ja està.
0: Fins al 2029 encara queda temps. La propera final de Champions és el 5 de juny al Metropolitano. La següent, com ha explicat el Bruno Alemany, ja és oficial a l'Allianz Arena, a Múnich, la del 2028 i la del 2029, gran notícia pel Barça, al Camp Nou.
2: Saps què m'ha agradat del que m'ha dit el Bruno, també? M'ha dit, l'any que ve a l'agost aniràs a Amsterdam.
0: Per?
1: Li he dit fent una mica de conya, perquè ja la Supercopa d'Europa, el 2027, és el Johan Cruyff Arena d'Amsterdam.
7: Ah, mira que bé.
4: Sí. Que és estrany, perquè sempre la fan a estadis de països, diríem, de segona fila.
1: De fet, 2028 és a l'Astana Arena de Kazakhstan.
7: Veus? Per tant, si el Barça guanya la Champions, la final de la Supercopa seria a Holanda, al Johan Cruyff Arena. Fantàstic. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
8: Què tal, bon dia.
7: Ha acabat l'entrenament del Barça?
8: Sí, sí. Sí, sí. La veritat és que... poca coseta avui, eh?
7: Sí?
8: No...
7: Sí,
4: entusiasmat,
7: sí, sí.
4: Eh? Sí.
7: Sí, sí.
8: No,
7: sí.
2: Quina crònica, eh?
8: Sí, sí.
7: No passa cap control acadèmic.
8: Voleu que m'inventi... Si voleu, m'invento l'entreno. No, espectacular. Un exercici...
7: Realment, a la ràdio, l'hora és el temps és or. I per aquell dia amb 10 paraules el que pots tancar amb una.
2: Sí.
7: Acabem de rebre el Barça.
2: Tu has fet una pregunta i t'ha contestat.
7: Sí, sí. Se'm podia haver estalviat un de sí.
8: 30 minuts d'entrenament.
7: 30 minuts? Però perquè han fet vídeo. Ja ens va explicar Eric García que a la prèvia d'un partit sempre fan vídeo.
8: Sí, sí, correcte.
6: I els vídeos duren més de 10 minuts?
8: No, perquè han sortit d'hora. Han sortit ahir 15 i abans de les 12 ja havia acabat. I sense cap mena de novetat. És a dir, són tots els disponibles, llevat de Frenkie de Jong, que ha entrenat just abans de l'entrenament, com ve fent els darrers dies. I no hi ha cap novetat, i de fet no espero grans novetats tampoc a l'11 de demà, algun canvi com a molt en defensa, però poca cosa.
7: Però no hi haurà rotacions massives?
8: No les espero, no. No ho crec, sincerament, crec que serà continuista.
7: Aquesta és la fotografia de l'entrenament del Barça a la Ciutat Esportiva, on d'aquí 45 minuts parlarà Hansi Flick. Entrenament curtet, almenys a la gespa, 30 minuts, sessió suau. Entenem que vídeo abans, perquè ahir Eric García ens va explicar precisament això, que a les prèvies dels partits és quan analitzaven el rival, i també algunes coses que havien de millorar del partit anterior. Això els explicava Hansi Flick. I Eric García també ens va deixar caure una frase que em va cridar l'atenció al fil de lo molt que destaca Hansi Flick la qualitat dels entrenaments en aquest inici de temporada. Eric García va reconèixer que està sent més exigent l'entrenador alemany amb els jugadors.
9: Bé, aquest any està més exigent. Crec que hem canviat també coses dintre la manera de funcionar, la manera doncs, que treballem al gimnàs, després quan sortim al camp. Crec que en aquest sentit sí que està més exigent.
7: Rodri, a La Vanguardia, va dir això.
10: Yo me imaginaba el Barcelona, ¿no? Rondos, posesiones, que va el primer día, a piñón, físico, sesiones de gym, sesiones de preparación, bueno, cosa que me alegra porque tiene a la gente enchufada, pero reconozco que me sorprendió y bueno, también eso habla mucho del ritmo competitivo del equipo estos últimos años y la sensación que da en el campo de apretar, de ir, de hambre, de minuto 90 y ver que los delanteros te siguen apretando, ¿no? Y eso... Hansi ha tenido una parte de culpa importante, ¿no?
7: Santi, a què es refereix Eric García quan diu que han canviat coses?
8: Ha canviat el preparador físic. Tous va sortir del, no del club, però sí del primer equip, del dia a dia, i ha entrat Benjamin Kugel. És un canvi de filosofia. Tous era més no feia peses, exercicis de gomes, de força abans de l'entrenament, i Kugel, perquè ens expliquen, el fa diferent. És més d'imitar, de reproduir moviments que els futbolistes fan sobre el camp, fer-ho al gimnàs. És una manera diferent de treballar, i sobretot Flick està bastant content en que aquest any sí tothom rema en la mateixa direcció. És a dir, no hi ha desavinences, ja les veníem explicant l'any passat i l'anterior, recordo amb l'Adrià Albets, que hi havia molta desavinença entre departament mèdic, departament de preparació física, una guerra soterrada allà que hi havia, i això aquest any ha desaparegut. Ha desaparegut per complet, tothom rema en la mateixa direcció, és un equip de treball, benvingut, i això li agrada a Hansi Flick, i s'ha canviat la rutina el dia a dia amb això específic que t'explico, que és en canvi d'exercicis de força, de gomes, de rebentar-se abans al gimnàs, el que es fa és reproduir els moviments que després un futbolista fa sobre el terreny de joc.
7: O sigui, entenc que surten a la gespa més activats i no tan destrossats.
8: Correcte. De fet, hi ha algunes lesions que s'atribueixen a això, als exercicis previs al partit. Recordo Valde amb unes gomes va tenir problemes, després es va lesionar, Rafinha va tenir diverses recaigudes per forçar més la màquina del que tocava en aquell moment, i això és més natural i més adequat al món del futbol i al futbolista.
7: Veurem com avança la temporada, perquè tot just comença, l'equip va com un canó, Flaqui, però ens ha dit moltes vegades José Mari Vaquero que les grans decisions són les que es prenen en silenci. Aquesta seria un exemple.
2: Sí, al final és una cosa que a Flick li preocupava molt, com explicava el Santi, com explicava l'Adrià en el seu dia, hi havia hagut un seguit de lesions o de recaigudes fins i tot que l'havien deixat molt amoïnat, i d'aquí que prengués la directa i fes els canvis que ha activat aquest estiu. I és veritat que aquest any sí que per ara, no sé si suposo que s'atribueix això físicament, el Barça està bastant en un moment molt dolç, no? que permet als jugadors, com deia Rodríguez en aquesta entrevista de Vanguardia, que el minut 85 i guanyant 0-4 és que hi segueixen anant i no afluixen en cap moment del partit.
7: Vosaltres sou dels que penseu que el Barça ha començat espectacular o que ho hem de posar en remull perquè ha tingut rivals, entre cometes, fàcils?
3: Les dues coses. Ara, quan explicava això del canvi en la dinàmica física, pensava que, com que no en sabem, perquè no som experts en la matèria, quan va arribar a Tous, vaja, semblava que havia vingut el Dalai Lama de la preparació física. I ara resulta que allò no servia, que els jugadors, com explica el Santi, estaven alguns encabronats, i ara tirem per una altra banda. Responent a la teva pregunta, jo les dues coses. Crec que és impressionant començar així amb la pretemporada que ha fet l'equip. Hi havia gent que va arribar una setmana abans del primer partit i a mi em sobta com de fort està l'equip, però vull esperar que arribin els primers grans partits per veure quin és el nivell real de l'equip, perquè el Barça pot estar molt bé, però al final jugues contra un altre equip i els equips amb els que hem jugat fins ara no són amb els que et jugaràs els títols.
4: El que passa que el to de l'equip, independentment de la categoria del rival, ha estat boníssim i jo crec que superior als inicis d'altres temporades. Jo recordo, per exemple, l'any passat, que vam començar un partit a Mallorca, feia moltíssima calor, però va guanyar el Barça, però tampoc...
3: L'any passat, Flick va començar repartint.
7: Ah, sí, estava emprenyat i ho mostrava les sales de premsa.
4: Sí, sí. Camp del Rayo...
3: A mi, més
7: això, i aquest any és el contrari.
3: Em va sorprendre que el primer partit a Mallorca, que va ser un partit que no va ser ni partit, perquè el Mallorca es va quedar amb 10 al quart d'hora...
7: No, ell veia coses que no li agradaven.
3: A mi això de que juguem a mig gas no m'agrada, que vaig pensar...
7: Sí, collons, sí, sí, i aquest any és tot el contrari.
2: Sí, sí, sí, que hi ha una cosa, no sé què, és independent dels rivals, que és la fam que tu mostres. I jo, que després de guanyar dues lligues i amb l'objectiu tan prioritari que t'has marcat a Europa, juguis en lliga partits d'aquests que fan mandra, anar més talla, 35 graus, anar al camp del Llevant l'altre dia, anar al camp de l'Elx i guanyar com guanyes, aquesta fam a mi sí que em fa ser molt optimista.
7: Ahir, Eric García, en l'entrevista que li van fer i que podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER o a la pàgina web de la emissora, ens va dir que portaven molt els nous fitxatges. De fet, va parlar específicament de Gabriel Jesús, que després el vau entrevistar al Tot Costa, ara escoltarem un extracte, i va dir que tiraven molt als entrenaments. Eric García, que, per cert, va fer un test que ja teniu publicat a les xarxes socials i que heu d'escoltar amb atenció si voleu guanyar una samarreta del Barça firmada per ell.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
12: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
11: @ que t'hi jugues.
7: Us ho vau passar bé amb el test, el Nil Solà i tu, Núria?
13: Sí, vam estar entretinguts. Sí?
7: Ell s'ho va passar bé, no?, pel que em va dir després, que havia estat bé el test.
13: Jo crec que li va agradar. Tampoc li van fer cap pregunta punyetera. Llavors, bé... A veure, podríem haver complicat més les coses.
7: Veig que xarxes aquestes...
13: Sí, funcionen bé. Funcionen, no? És el que busca la gent.
3: Quina paraula, quina paraula.
7: Estàs dubtant entre xorrada o tonteria.
13: Mira, sí que hi ha una samarreta, ara mateix presidint la taula, la tens tu al davant teu. Està firmada per Eric García. De fet, si els oients van a les xarxes del que t'hi jugues, veuran com el mateix Eric García la va signar ahir al matí. I que escoltin amb atenció el test, perquè després sí que els hi farem alguna pregunta. Aquest és el test que li van fer a Eric García.
14: Test ràpid amb Eric García per conèixer millor el vestidor del Barça. El més bromista.
15: Xerny.
14: El més pesat.
15: N'hi ha molts. Primín.
14: El més presumit.
15: Amin.
14: El més intel·ligent.
15: Jo.
14: El més competitiu.
15: Gavi.
14: El que més bronques de Flick s'emporta.
15: Adeyemi.
14: El que més probable que sigui entrenador.
15: Jo.
14: El que mai voldries tenir d'enemic.
15: Cancelo.
14: El que més paga o convida.
15: Lamine o Rafinha.
14: El millor entrenador que has tingut.
15: Un molts. Hansi, Guardiola, Mitchell, Luis Enrique...
14: El jugador que més t'ha sorprès de l'equip.
15: Anthony Gordon, que acaba d'arribar.
14: El teu millor amic dins el vestidor.
15: Pedri, Dani i Joan. Si em deixo un, em mata.
7: Pedri, Olmo i Joan García.
13: Em fa gràcia que, clar, li preguntem pel millor entrenador i tu et mires la d'entrenadors que ha tingut Eric García a la seva carrera i déu-n'hi-do, eh?
16: M'ha dit a mi.
7: Sí, com a un dels entrenadors que li ha canviat la carrera, Mitchell.
16: Li ha canviat la carrera perquè ell era suplent i va passar a ser el més important.
7: A més, ens va explicar que la posició de lateral dret la va descobrir el Girona.
16: A la de l'Oriol Romeu també li vaig canviar.
7: A la 1:30, dos quarts de dues, després de la roda de premsa de Hansi Flick, obrirem telèfons 933-44-1411 i formularem preguntes. Si el que truca el més ràpid l'encerta, s'emporta la samarreta firmada per Eric García i la pregunta serà sobre el test. Per tant, memòria.
2: Atents.
7: Podeu recuperar-lo a les xarxes socials i sigueu ràpids i estigueu atents al que t'hi jugués.
17: Truca'ns al telèfon del directe.
18: La tocada la va fer el 934, que torni.
7: No.
17: 933-44-1411.
18: 934, a casa?
7: 3.
19: Encara sort del Bartomeu, que m'ha entrat del telèfon, eh?
18: Que si no, que aquí, jo, que he fet la tocada, eh?
17: 933-44-1411.
20: O al 102.

0: 12:25, que t'hi jugues a Ser Catalunya. D'aquí un moment, amb el Jordi Costa i el Bernat Soler, parlem dels 50 anys de transmissions en català. Abans, l'Espanyol juga avui, Elena, a les 7 de la tarda contra el Rayo a Butarque.
1: Sí, i vol fer bo el triomf a Pamplona, tot i que sap que és molt complicat. Manolo González ha afirmat a la prèvia que l'objectiu de la setmana és aconseguir els 9 punts, és a dir, sumar avui un triomf a Butarque, com dius, i arrodonir-ho contra l'Elx aquest divendres a casa. Tenint en compte aquest calendari, s'espera que avui puguin disposar de minuts els no tan habituals, malgrat a Manolo no li agrada parlar gens de rotacions. Encara no apunta titular Brian Zaragoza, que a poc a poc va guanyant minuts, però encara no està preparat per jugar d'inici. Sí que ho serà, sens dubte, el jugador més en forma de l'equip, el Pichichi, un Roberto Fernández que porta 5 gols. Ens hem de remuntar al 1979 amb Rafa Marañón per trobar un inici de Lliga tan bo per a un davanter de l'Espanyol, així que el tècnic

0: Tres partits ja de la jornada 6, el Rayo Espanyol, l'Alavés València i l'Elx Real Madrid.
1: En futbol internacional, Arbeloa busca aixecar cap a la Copa de la Lliga.
0: El Fulham encara no ha guanyat cap partit a la Premier. La seva única victòria ha estat precisament a la Copa de la Lliga davant el Wimbledon. Avui es juguen seguir vius contra el West Ham. 15 minuts després serà el torn de l'Arsenal contra l'Ipswich Town i hi haurà un duel Liverpool-Tottenham.
1: El circuit de Barcelona-Catalunya aspira a recuperar el ritme anual de Gran Premi de Fórmula 1 ja a partir del 2028.
0: Ho ha anunciat el periodista Josep Lluís Merlos a l'Aquí Catalunya. Amb l'actual contracte, la Fórmula 1 només passa per Montmeló el 2028, el 2030 i el 2032. L'aspiració és que també hagi cursa els anys 2029 i 2031.
2: Ara es reprendran les negociacions per ampliar aquest contracte, que actualment és 28, 30 i 32, es començaran unes negociacions que això no vol dir que prosperin, però que la intenció hi és. La intenció de recuperar aquesta cadència anual hi és.
3: Però, per tant, recuperar la cadència a partir de... ja el 29, no? A partir del 32, quan s'acabi no, aquesta seqüència?
2: No.
3: 29
2: i 31... ja tenir, sí.
0: Si es donés això, l'únic any que no hi hauria seria el que ve. A més, també a punt l'anunci de la creació d'una parada de tren ja al circuit de Catalunya.
1: I tanquem amb bàsquet perquè Nikola Mirotić fitxa pel València.
0: L'ex del Barça arriba lliure després de desvincular-se del Mònaco i signa per una temporada.
1: I ara he rebut una instrucció al WhatsApp del que t'hi jugues. Acaba notis dient i en construcció d'eco.
4: Exactamente, porque si tienes que hacer una reforma...
1: Vale,
4: construcción... reformas, tienes ferretería también, jardinería, puedes hacer muchas cosas con MCAT.cat, MCAT Group, es una muy buena, bueno, pues sobre todo para ferretería y jardinería, creo que son unos buenos fichajes.
1: Vale, un fàcil riure que m'entra la tos. Que t'hi jugues. Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio a part d'escoltar-la, veient-la, Lo més important és escoltar-la, Almenys sí, fins que l'EGM sí. No digui el contrari. Si us truquen de l'EGM, dieu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computo.
5: Correcte.
1: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor.
6: Que t'hi jugues amb el
7: Sique, Flaqui...
8: Entesos de papers?
1: Tots 34, ja us hem explicat que aquesta és una setmana especial perquè celebrem els 50 anys de transmissions en català després de la dictadura franquista. Sembla una boda gitana, Flaqui, això amb tanta celebració.
0: Sí, però vaja, escolta'm.
1: Demà farem la prèvia a partir de les 8 al Camp Nou conjunta amb la TDT de Catalunya Ràdio, el que t'hi jugues Barça de SER Catalunya, amb el Bernat Soler, també amb el Ricard Torquemada, i per això avui també hi ha el Jordi Costa al que t'hi jugues, igual que nosaltres vam anar ahir al Tot Costa, on veig que compartim oients, perquè algun ens està escrivint al YouTube que ens va escoltar ahir i tal.
0: Clar,
1: només a l'EGM, quan ens truquen, poden dir que escolten el que t'hi jugues i el Tot Costa.
9: Home, té bastant
4: sentit. No puc conèixer per la mañana i otra per la tarde.
9: Clar, si t'interessen els esports, al migdia aquí i a la tarda allà.
1: La prèvia serà especial, conjunta d'una hora i quart, des de les 8 fins a un quart de 10. Després ja ens centrarem cadascú, cada emissora, amb la retransmissió del partit, del Barça Racing. I el Barça ens permet habilitar un espai per a que vinguin alguns oients. Poquets, però per a que vinguin alguns oients. Si voleu, 606-32-72-11, 606-32-72-11, ens envieu una nota d'àudio i ens expliqueu per què hauríeu de venir vosaltres, quants anys fa que escolteu ràdio i per què us agrada escoltar el Barça en català. Perquè al final
0: és el que estem
1: la celebració parlant, és aquesta, no? 606-32-72-11, el Barça permet que pugueu venir a l'especial que farem a la Vall-llotja del Camp Nou i després veure el partit. 606-32-72-11, ara m'imagino gent que no ha escoltat mai la ràdio dient que podem anar gratis al Camp Nou.
10: Jo tota la vida he escoltat ràdio. T'estimo, no?
1: 606-32-72-11. Bernat, tu narres els partits a la TDT amb el Torque, amb el Torquemada, i vas fer també les narracions en aquesta casa. Quants anys?
11: Doncs en aquesta casa... Bé, vaig començar a fer narracions, pròpiament la narració, l'any 2000 fins al 2005.
1: Cinc anys.
11: Van ser cinc anys que, com deia a l'inici, van ser anys durs, perquè coincideixen amb aquella travessia pel desert que culminen amb la lliga que guanya l'equip de Rijkaard just quan jo ja marxo.
1: Fixa't si van ser durs, que vam celebrar com a bojos... Uh-huh. aquest moment.
5: Frank de Boer la deixa a la frontal contra la xilena de rival. Gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal,
1: goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal,
0: goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, tot ha sortit, tot ha sortit, Rivaldo, Rivaldo, geni, figura, Rivaldo, el millor, Rivaldo.
2: La xilena de Rivaldo, que classifica el Barça per la Champions a l'últim minut en un partit contra el València, on jo estava al camp com a aficionat i vaig saltar la gespa i em vaig emportar un tros de gespa a casa.
3: Va ser tu.
2: Jo vaig ser un dels molts que ho va fer.
4: Aquest gol, el que permetia al Barça era jugar a la Champions com a quart classificat, que havies de jugar una eliminatòria prèvia al mes d'agost, però anaves a la Champions. I aquesta bogeria, que va ser col·lectiva, va provocar també que, per exemple, el Barça va rebre una oferta de la Lazio, crec que era bastant sucosa, per fitxar Rivaldo, sí. Però esclar, com que havia fet aquest gol, Gaspar va dir, no el puc vendre.
3: 8.000 milions, i l'any següent el va regalar.
4: Sí, el va regalar.
2: És quan va dir allò que ho podia dir amb xines, que no marxaria, no? Sí.
5: També dic que Gaspar amb 8.000 milions era perillós, eh?
4: Sí. Bé, ho va demostrar amb els 10.000 de Figo.
3: Se l'havia patat 10.000.
2: I no descartis que l'oferta fos mentida.
6: De fet, a la celebració de Gaspar no cau de miracle.
3: Sí, està a punt de caure de la llotja. És veritat, aquella imatge és bona, també.
2: Fixeu-vos si ha plogut des d'aquella retransmissió del Bernat Soler a Ràdio Barcelona, a SER Catalunya, a aquesta altra de fa pocs dies.
7: La pilota la juga el Barça en defensa, la puja Christensen, l'envia a la banda esquerra per Cancelo, que avui fa de lateral titular, toca enrere el Barça, amb acció ara enviant cap a la banda dreta de Lamine Yamal, toca per Rafinha, Rafinha s'esmuny, Rafinha la controla, Rafinha se la prepara, retalla Rafinha, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: que representen dos moments molt diferents.
4: Sí, sí. El gol contra el Feyenoord aquest. Sí, sí.
3: Menys gols, menys urgències històriques.
4: Sí, sí.
3: 4.000 gols vol dir que passes molta gana.
2: Sí, sí. Al final hem sortit tots d'allà mateix, Flaquí.
3: Què vols dir que
2: hem sortit tots d'allà mateix? Que Joaquim Maria Puyol va començar la retransmissió de català a Ràdio Barcelona. Sí. Després va anar a Catalunya Ràdio, un camí similar al que ha fet el Bernat Soler. Tu has dit moltes vegades que et sents una espècie de fill del
3: sí,
2: Puyol.
3: Sí, més o menys.
2: I ell, quan parlava públicament, perquè ara no vol, va dir que li agradava molt com ho feies.
3: Sí, jo crec que tots els que tenim certa edat ja i fa anys que correm d'aquests mons de les transmissions esportives en català, crec que tots hem begut de les ensenyances de Puyol. Quan parlem d'ell com a mestre, jo m'ho prenc molt literalment. Crec que escoltant-lo doncs, ens va ensenyar una forma d'utilitzar la llengua, de com d'escriure, d'expressions, de to, d'intensitat, que després cadascú desenvolupa el seu propi estil, però em sembla que tots som una mica fills de Puyol.
4: La base, l'invent, és claríssimament d'ell. Això ho hem comentat amb el Flac i en moltes ocasions també, amb altres converses que també hem tingut aquí. I al final, negar-ho seria de necis, no? És a dir, Puyol s'inventa la narració esportiva en català. Narració esportiva, ja no només de futbol, perquè a partir d'això ja venen totes les altres.
2: Sí, perquè al principi es narraven els partits del Barça o de l'Espanyol. Uh-huh. O de l'Espanyol, en funció de qui jugava fora de casa. Uh-huh. El que jugava fora de casa és el que es narrava el partit, i Puyol a Ràdio Barcelona va arribar a transmetre partits de bàsquet, de Fórmula 1 i un combat de Muhammad Ali a la Monumental.
4: Pocs, hi havia, m'ho va explicar el Buet, hi havia una mica encara la idea de que si tu feies, retransmeties un partit de futbol que es jugava a casa, podia fer que gent no anés al camp, saps? És a dir, no anem a boicotejar la venda d'entrades, per tant, no retransmetem, no expliquem el partit perquè la gent el pugui seguir des de casa. Estem parlant d'una mentalitat molt, molt antiga.
2: Ah, i al tot costa recordàvem que la Lliga de l'Urruti t'estimo, la del 85, és l'última que només es pot seguir en directe per la ràdio, perquè la tele no va fer el partit en directe, hi ha imatges, però no es van emetre íntegres, diguem-ne, en directe, no hi havia xarxes socials, i és l'única i última que només es va poder seguir a la ràdio. Fixa't si ha canviat la història.
8: Encara anys després hi havia un partit per la tele. Jo, vaja, sí. Me'n recordo, ara que parlava del Puyol, fent els deures el diumenge a la tarda, escoltant el partit del Barça el dia que no el fèiem per la tele, i vaja, ben entrats als 90.
2: El Puyal, en un especial que van fer pels 40 anys de transmissions en català, Ràdio Barcelona ens va explicar que més enllà de l'idioma, la clau va ser que hi havia un producte de qualitat i que tenia independència econòmica, ell sempre va anar de la mà de la caixa. En un podcast que podeu descarregar l'aplicació de la Catalunya Ràdio i que es diu Records Puyal 50, tu, Bernat, ho expliques també, la importància que té la caixa i el que era cap de relacions públiques de la Caixa en aquell moment, Josep Maria Jordà, ens va explicar també en aquesta casa que va ser molt important l'esforç que es va fer per normalitzar el català, la pressió que es va fer a Madrid perquè entenguessin que s'havia de fer una retransmissió específica del Barça en català i que de seguida van veure que era un producte novedós i que era important a nivell cultural.
9: En aquell moment arribava això a la nostra institució amb una situació en què la Caixa també estava fent uns esforços per la normalització lingüística, tant a nivell intern com extern. Per tant, això arribava en un bon moment, com deia, i amb una matèria, l'esportiva, per nosaltres també molt mimada, que teníem molta dedicació. Si a més aquí hi sumem doncs, la vessant cultural implícita que porta un programa d'aquestes característiques, penso que no hi havia alternativa, o sigui, es tenia de dir que sí. La Caixa de Pensions no es havia trobat mai forçada, amb tenir de patrocinar un programa. No, li venia com l'anell al dit.
2: Ho dic perquè és molt important que, si vols fer projectes, tinguis la capacitat econòmica per tirar-los endavant. I és allò d'aquella pregunta que demà ja comentarem amb el Josep Maria Déu, que ha fet el llibre El Factor Puyal, no? De que quan el Puyal, amb gent de Ràdio Barcelona, va a Madrid a vendre el producte, el primer que pregunta el director d'allà de Madrid és si això la gent ho entendrà, sent en català, i qui ho pagarà. Uh-huh. Ho pagava la Caixa.
4: Sí, sí, i aquí també valdria la pena reivindicar, ja que som al carrer Casp número 6, la figura del director de Ràdio Barcelona de l'època, Manuel García Terán, un senyor que ara té 91 anys, amb qui ahir mateix vaig poder parlar per veure si podria venir a l'especial que fem demà. Està gran i està a casa convalescent, però és la persona que estem parlant.
2: Demà per això hi haurà gent que quan es vegi s'emocionarà
4: sí.
2: I gent, possiblement plorarà.
4: Gent que recuperarà records de fa 50 anys. I Manuel García Terán, ni un any després de la mort de Franco, com a director de Ràdio Barcelona, se'n va a Madrid a dir volem fer el futbol en català, amb la idea del Joaquim Maria Puyal, i ho aconsegueixen, no? I es reuneixen amb el Barça, també, perquè el Barça també col·labora de forma molt, molt decisiva, cedint, evidentment, doncs, les instal·lacions, fins i tot facilitant-li al Puyal persones com Jordi Mir, que l'ajudaran amb la construcció del llenguatge.
2: Bueno, diré una cosa. Demà Jordi Mir estarà a l'especial que Catalunya Ràdio i Ser Catalunya fem conjuntament abans del partit. 91 anys i una lucidesa mental que al·lucines.
4: Sí, sí.
2: I crec que ve la persona que el va recomanar
4: sí,
2: a Puyal, no?
4: Jo em fa molta il·lusió, a més ho podem dir ara en primícia, perquè ho hem tancat aquest matí, Joan Granados, que era secretari general del Barça l'any 1976, 92 anys actualment, també vindrà al Camp Nou per fer aquest programa.
2: Que el Joan Granados és qui recomana el Jordi Mira al Puyal per iniciar les transmissions en català a Ràdio Barcelona i després, Flaqui, ens el fot i el fitxa per Catalunya Ràdio.
4: Perquè Joan Granados després va ser director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
10: És el Paulo Futre de la ràdio?
2: Vindria a ser una cosa així, sí.
10: Vale. Però ho explica més curt.
2: Hòstia, sé com s'enrotlla, Paulo Futre. L'has entrevistat al Tot Costa, Futre?
10: No me'n parlis. Encara arriben a la redacció.
4: D'aquella escaleta absolutament
2: sí. Destrossada. Per què?
10: No, perquè nosaltres a les 8 fem una aturada tècnica per actualitzar la informació i anàvem passant els minuts i estàvem amb la mateixa resposta. 8 i 7, 8 i 8, 8 i 9. Jo crec... Jo, tranquil·lament, no l'entrevista, la resposta va acabar, potser era gairebé un quart de nou, i no sé si teníem el David Sánchez o qui hi havia aquell dia a l'estudi. Que...
2: El boig de la castellana.
10: Sí. I dius, li puc preguntar per... No, perquè només amb la pregunta del fitxatge de Figo, el tio tranquil·lament va estar com 12 o 13 minuts fotent... Bueno, no ens el va explicar amb tot luxe de detalls.
2: Ara m'ha recordat a l'entrevista Flaqui que li van fer a Torella allà.
11: Ostres, sí.
2: Te'n recordes?
11: Va ser, bueno, tu vas marxar a buscar els nens a l'escola i vas tornar i encara estava la mateixa resposta.
2: És molt bèstia.
11: Estava la mateixa resposta.
2: Alguna vegada era gravada perquè per qüestions horàries no el podíem fer en directe, aturé allà i, clar, vam posar l'entrevista en una hora prudent perquè després poguéssim arribar a buscar els nens a l'escola. I el tio s'enrotllava, i jo per WhatsApp li dic al Flaqui, tio, acabes tu l'entrevista perquè és que m'he d'anar a buscar els nens, que arribaré tard. Total, que vaig a buscar els nens a l'escola, jo vaig deixar el Quantum, que és la parella amb el que entrem a vegades en directe o gravem entrevistes des de casa, connectat, no? I quan torno de l'escola, obro la porta, escolto pels auriculars però que no encara parlava
11: no
2: Turella allà.
11: No li havia fet cap pregunta, eh?
2: I li dic al Flaqui, dic, tio, encara estàs en l'entrevista? I em diu, no saps lo pitjor, encara no li he fet cap pregunta.
11: No. Estava explicant. No recordo què ens explicava, però...
4: Ara és l'entrenador de l'Eslovan de Bratislava, no?
12: La xerrada postpartit s'allarga fins a la prepartit.
2: Ahir tots dos van entrevistar Gabriel Jesús al programa. Aquest és un dels moments...
13: Gabriel Jesús, bona tarda.
14: Buena tarde.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
14: Todo perfecto.
13: Qué alegría. Imposible empezar mejor una entrevista. Oye, llevas solo un par de semanas aquí en Barcelona. Top. ¿Es más de lo que esperabas? ¿Mejor de lo que esperabas?
14: Bueno, yo he jugado con muchos jugadores que han pasado aquí, que me habló mucho bien de la ciudad, del club, de todo. Bueno, conocí a algunos de mis compañeros, entonces hablé un poco. Sí, nada, que el club está top, la ciudad está top también. Bueno, no aproveché mucho porque claro, estoy me acostumbrando ahí, adaptando. Bueno, mi familia todavía está haciendo la mudanza, mirando casa, piso, todo. Nada, bueno, estoy muy contento de estar aquí.
2: Un dels jugadors que li deu fer de Cicerone a Gabriel Jesús és Eric García, perquè ens va parlar molt bé a l'entrevista que li van fer al que t'hi jugués al
11: migdia. Està com una
2: bèstia. Que està com una bèstia. Et va explicar, perquè la vaig escoltar, anava amb la moto i amb la moto no pots escoltar. Ens havies convocat a les 8, havíem d'arribar i
4: no
2: amb la moto no es pot escoltar la ràdio. Almenys no s'hauria d'escoltar la ràdio. Et va explicar per què parla tan bé castellà?
10: No li vaig preguntar, mira, quan acabada l'entrevista em van fer la mateixa pregunta i no li vaig preguntar, però fins i tot quan va acabar l'entrevista diu, discúlpame castellano, dic, no fill.
2: Clar, sí, el castellà l'entén, el català no, encara?
10: No, encara.
2: L'entendrà ràpid?
10: Jo ho relaciono, però no m'ho va explicar ell, ho relaciono amb que al vestidor del City hi havia molts catalano-castellano parlants
11: yes.
10: I imagino que...
11: It's this. M'espidis. El Rodri amb mi, tot plegat, que evidentment
10: és que... Ens va parlar de fàbula.
11: Una esponja.
2: Sí? Què va dir de Guardiola?
10: No, que un tio de conya que està esperant que li trobi un espai per nadie. Bueno, Guardiola, si no està jugant a golf, deu tenir temps.
11: Temps té. Si no estic jugant a golf, efectivament.
2: Pots anar a la boda de la Sepúlveda.
11: 23 hores i mitja al dia.
3: Encara et lleves ben d'hora o...?
11: Sí, em llevo molt i molt d'hora, depèn del fus horari en el que et fixis.
10: La veritat és que em va guanyar, eh? Jo, la impressió quan el sents per aquest parla reposat és que serà peix bullidet i la veritat és que em va semblar tio interessant ja per no entrar en converses sobre la seva fe religiosa i tal, que és... Per comparació amb Eric, que és una conversa molt interessant, però ja el coneixem, clar, aquest noi jo no el coneixia. I la veritat és que em va semblar interessant i em vaig quedar amb l'expressió «soc un generador de caos».
2: Un generador de caos.
10: Ell diu que pels seus moviments en atac i quan no té la pilota, ell genera espais pels que venen del darrere.
4: No és gaire gros, oi? És menudet, oi? O no? El vas veure així en directe?
10: No, d'altura si fa no fa com ara jo, per tant no és alt, però no és un tanc.
2: Però està fort, eh?
10: Sí.
2: Aviam, tots els futbolistes estan forts.
6: No.
2: Alguns més que altres,
6: sí,
2: però...
6: Sí, sí, ho he dit.
10: Crec que el Bruno ho diu en el mal sentit.
6: No. Que jo el veig fort, és a dir, contundent. Sí, és un xocant amb Gabriel Jesús...
10: Però jo, vist el camp, pensava que
6: potser
10: que no estava tan fi. Ja.
11: Insisteixo, Eric García va dir que està com una bèstia, va dir. Per l'expressió que va utilitzar, no? Si no m'equivoco, està com una bèstia.
6: Sí, bueno,
15: la verdad es que todos estamos fuertes en nuestra forma, ¿no? Yo estoy muy, muy fuerte todavía.
2: Va, són les 12:51. Recordo que a la 1 del migdia parla Hansi Flick i l'escoltarem en directe al Que t'hi jugues. L'exemple de que som emissores diferents, però al final compartim moltes coses, és aquest. Tira, Cinto. Ja sou paï. El cos del Marcos. Perquè el Marcos López està al Que t'hi jugues i també està al Tot Costa. Marcos, què tal?
16: Què tal, com estàs?
2: Bé, que hi ha gent que em fa arribar que al tot costa parla en català i el que t'hi jugues en castellà.
16: Correcte.
2: És la llibertat que li donem al Marcos perquè parli com vulgui.
10: Al tot costa és cap de continguts, també. Llavors,
11: ah, sí, té càrrec.
10: Com que té un rang més elevat, jo crec que...
16: Correcte.
10: Per aquí la cosa.
16: Correcte.
2: Abans comentàvem lo de Mbappé. Marcos, hay mucho pollo en Francia per unes declaracions de Mbappé que han estat contestades per Dembélé.
16: Sí, escuchamos a Dembélé y explicamos porque el lío es tremendo, ¿eh? Es tremendo.
17: Ah, no, j'ai toujours été comme ça, vous savez, j'ai toujours été au fond de la classe, en train de travailler.
16: Explicando Dembélé aquí, que es inusual que aparezca en una conversación después de un partido porque no sale mucho, está explicando que él no es un elegido, esa palabra la utilizó Mbappé, y que él siempre estaba el último de la clase, que estaba trabajando con humildad y con esfuerzo y que por eso ha sido Balón de Oro. En Francia se ha entendido esto, y con toda razón del mundo, como un mensaje hacia la prepotencia que ha estado mostrando en estas últimas declaraciones Kylian Mbappé, y a partir de aquí se ha montado un lío espectacular, al punto que en una tertulia, en un programa de Radio Monte Carlo, Jérôme Rotten, no sé si lo conocéis, habéis sido jugador, y ha declarado algo que va en esta misma línea. Dembélé y su entorno se tomaron muy mal las declaraciones de Kylian, están muy molestos con él, lo ven como una traición. Mbappé ha enfadado a muchos en la selección francesa, no entienden sus arrebatos. Ahora hay dos equipos en la selección, explicó el que fuera exjugador de la selección. Por lo tanto, primer lío para Zidane, que se estrena en nada, en días, como nuevo seleccionador francés. Y hasta la portada del diario El Equipo ya va dedicada al Balón de Oro, con cinco jugadores. Yo creo que esta foto es muy sintomática, alrededor de la pelota dorada. Aparecen Mbappé, de izquierda a derecha, Mbappé, Lamine, Messi, el único que no ha hablado, Dembélé y Harry Kane, otro que tampoco ha hablado. Es decir, de los cinco, tres están en campaña y hay dos, como bien indica en la editorial del periódico francés, que esto está afectando ya de manera colateral a clubes y compañeros y, por supuesto, a Zidane, que tendrá que gestionar su primer caso nada más llegar a Clairefontaine, que es donde, sabéis, la concentración de la selección francesa, donde se produce el desfile de modelos de Koundé y compañía.
2: Gracias, Marcos. La votació es tanca el 28 de setembre. La gala, que és a Londres aquest any, és el 16 d'octubre. El 16 d'octubre a Londres coneixerem el guanyador de la pilota d'or. Anton Meana, què tal? Muy buenas.
18: Hola, ¿qué tal?
2: Sí que... Un altre dels que hem compartit amb Catalunya Ràdio, perquè tu has estat con el Francesc Garriga bastantes veces, ¿no?
18: Sí. Aparte, yo me metí a Garriga en una sección muy buena con auténticos tótems de la profesión catalana, con Ramón Besa, con Antoni Bassas, Antoni. Los lunes.
2: Antoni es el del Barça, Antoni Gordon.
18: Antoni Bassas. Sí.
2: Antoni. El acento va en la O, Antoni.
18: Ya sé que no os lo creéis, pero nos cuesta mucho.
2: No, ya lo sé. No hay problema.
18: Aparte, se hace desde la máxima admiración y se pronuncia mal el nombre. Mira qué pena. Pero que sí, en el club de la Mitjanit. Sí, la verdad que... Aparte, sabes que yo soy oyente de Radio Catalana, me gusta mucho.
2: Sí, mol. Y... Antón Meana es mol oyente de la Radio Catalana.
18: Me gusta mucho.
2: Bueno, eres oyente de radio en general. En general. Eres un chalado de la radio, todo el día conectado.
18: Sí, y la Radio Catalana, que tiene mucho deporte, pues me gusta mucho escucharla.
2: Sí, pero como la pilota ahora es el 26 crecido. De octubre, no el 7, el 7 es el 26.
19: Sí,
2: gracias,
19: como sí. Va muy el crecido aquí este señor, está muy crecido, déjalo.
2: Hombre, te
19: va
2: oye, a correr, Antón, ¿esta noche qué? En el Che.
18: Pues es un misterio. Yo creo que el Madrid va a ganar el partido. Creo que es muy superior al Elche y saben lo que se juegan. Pero lo normal es que repita Güler, que juega Güler de inicio y que ya se convierta Güler en el candidato, claro, a jugar de inicio en el Metropolitano el domingo. Es que le decía ayer a Flaky que este partido al Madrid le pilla realmente muy a desmano, porque tiene que elegir el dibujo que va a hacer el domingo en el Metropolitano. Si repite con Tchouaméni y Valverde, que Tchouaméni parece que va a llegar al Metropolitano bien para jugar de inicio. Si apuesta por Bernardo, que no termina de explotar del todo en este inicio de temporada en ese centro del campo que ha jugado bastante con Valverde. Lo de hoy, por tanto, es Vinicius arriba, Mbappé arriba, ganar lo antes posible, que es lo que dice Mourinho, para no complicarte la vida con el paso de los minutos. Pero es que todo está condicionado a lo del domingo. El recuerdo del año pasado es muy malo y el equipo va a ser muy parecido, con cambios en defensa, pero no en el medio ni arriba. Así que es una semana en la que hay que ver hoy primero cómo se abre este melón en Elche y luego cómo transcurren los días.
2: Diumenge ya al derbi, ¿eh? Madrid Atlético de Madrid. Antón, gracias por abrir huequito y entrar en el que t'hi jugues, que sabemos que hoy tienes actos importantes. Está en un lloc amb Javier Tebas y més gent important del món del futbol. Si hay cualquier cosa, nos pides paso en el que t'hi jugues.
19: ¿Puedes preguntar quién merece Balón de Oro también?
18: Yo creo que lo merece Lamine Yamal.
19: Oh, pues muy bien. Está, ¿lo de Madrid dicen esto?
12: Pues yo creo que lo merezco yo. Hombre, que también.
2: Un abrazo.
12: Ha dicho Dembélé que me votaría a mí para Balón de Oro porque sabe que soy mejor que él. No pasa nada. Es parte del proceso. Entonces, si tú dices una obviedad, yo digo que puedo ser el tonto, pues puedo ser el tonto yo. Me puedo hacer el tonto y decir que él también merece Balón de Oro, pero yo no creo que él merece Balón de Oro porque presionó en una final de Champions. Yo al final, yo soy el... Yo, si sabemos quién es la que ha hecho mejor, soy yo de Balón de Oro, ¿o no? ¿Tú qué crees?
2: No te entiendo demasiado.
12: No sé, ¿tú qué crees? ¿Tú qué estás creciendo? Yo comienzo diciendo cosas obvias como que merezco Balón de Oro, pero ya sabes tú, el otro dice que no llora no mama, ¿no? Pues yo también lloro. Ahora están llorando todos porque quieren Balón de Oro y he empezado yo. ¿Quién ha sido el primero a empezar a llorar? Yo, llorón. Pues entonces, claro, como los otros también lloran, pues ahora todos merecen Balón de Oro. Pero hoy es partido, un día importante. Tengo que hacer lo mismo que el mismo objetivo que un chico que está en rehabilitación. O superar al camello. Es muy importante superar camello.
2: Sí, uy, camello Mbappé.
12: Entonces estamos de pichichi. Yo tengo de pichichi, pero él ha marcado un gol menos de penalti.
2: 21-30.
12: Yo tengo que hacer marcar mucho más goles. De penalti o como no de penalti, como sea.
2: Bernat Solé, ens veiem i escoltem demà.
4: Demà ens veiem al Camp Nou.
2: I tu, tot costa, que esteu de celebració, eh?
10: Sí, d'aquí a 15 dies celebrem els...
2: El 29 de setembre.
10: Sí, senyor.
2: El dia del meu aniversari.
10: Ens felicitarem mútuament aquell dia.
2: Gràcies, una abraçada forta.
10: Gràcies a vosaltres.
2: Pausa i seguim. Ràdio Barcelona
20: 96.9 FM. Cadena SER. El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrades sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
21: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
22: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
23: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan... Fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
24: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
25: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manar 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manar 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
26: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyegan son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyegan.com.
27: Haz crecer tu negocio con los datáfonos SumUp, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
28: Llévate ahora el SumUp Solo Lite por 19,99€ o el SumUp con impresora por 69,99€ y ahórrate 100€ con SumUp.
27: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en SumUp. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
29: Ocurrido en el Ramón y Cajal podría no ser un hecho aislado. El sindicato mayoritario de médicos de Madrid sospecha que el escándalo con las listas de espera en ese hospital está pasando también en otros centros sanitarios.
30: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
29: ¿Qué tal? Buenas tardes. Amit se une a las organizaciones de pacientes y exige que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso investigue lo ocurrido. Según ha publicado El País, estamos contando aquí en la SER hoy, este hospital ha manipulado esas listas para cambiar la prioridad de los pacientes y que así puedan ser operados más tarde. Radio Madrid, Arán Guiarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
31: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es. Desde el sindicato Amit, su secretaria general Ángela Hernández asegura que no le sorprende que se maquillen los datos de las listas de espera y hace una reflexión.
32: Que los indicadores están para facilitar gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla. Es decir, nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo.
31: Hernández incluso va más allá. Sospechan, dice, que se trata de una práctica que realizan todos los centros madrileños.
29: Un asunto para la polémica. Estamos a la espera de que se pronuncie la ministra de Sanidad, Mónica García, que en un mensaje en redes a primera hora ya ha dicho que manipular las listas de espera engañando a los cirujanos y pacientes ni es nuevo ni está penalizado, pero que esperan que esto cambie porque, ha dicho también, con la salud de los pacientes no se juega. De momento, la Comunidad de Madrid se ha sacudido cualquier responsabilidad, como también acaba de hacer, por cierto, el consejero de Empleo de la Xunta de Galicia. Esta mañana hemos conocido que su bodega familiar ha sido sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia. Él asegura que no sabían que tenían a personas sin papeles trabajando porque formaban parte de una subcontrata, pero la oposición ya está pidiendo su dimisión. Ampliamos. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. El consejero de Empleo niega que su familia haya explotado a inmigrantes sin papeles a sabiendas. Asegura José González que todo deriva de un error y de no comprobar que los datos de quienes estaban realizando la vendimia se correspondían con la realidad. Es el único error que admite el consejero de Empleo, que asegura que tras detectar la inspección de trabajo la presencia de sin papeles en su bodega, presentaron una denuncia por usurpación de identidad.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
3: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: 1:03, d'aquí a una estona, Flaqui, sortejarem aquesta samarreta. És xula, eh?
6: Molt xula.
2: Firmada per Eric García, primera equipació oficial del Barça aquesta temporada. Serà d'un oient del Què t'hi jugues, si truca al 933-44-1411, d'aquí a una estona, i respon correctament a una pregunta que li farem relacionada amb el test que hem publicat a xarxes socials i escoltat a la ràdio d'Eric García. Ara ens divertirem.
7: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de...
2: Ja parla, Flaqui?
6: Sí, sí, està parlant el míster.
2: Escoltem a Hansi Flick, va.
8: I'm speaking now.
9: Tim? Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Una de les notícies del matí, del migdia, és que el Camp Nou ha estat escollit com a seu de la final de la Champions del 2029. Com heu acollit al vestidor aquesta notícia i si creus que la Champions s'haurà guanyat abans?
11: This is our dream, of course.
9: Bé, aquest és el nostre somni. M'ho acaba de dir el Pol. Ara, quan veníem caminant cap aquí. És una bona notícia pel club. En aquest estadi, quan estigui acabat, serà increïble.
13: Hola, Hansi. Santi Valle, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya. T'hi agradaria ser en aquesta final com a entrenador del Barça?
11: 100% there.
9: Bueno, estoy al 100% ahí. Como entrenador, estaré al 100% allà, com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
14: Hola, Hansi. Elena Condis, de la cadena COPE. Perdóname que vuelva a sacar el Balón de Oro, pero es que, claro, las declaraciones de Lamine Yamal en Universo Balano Movistar Plus han dado la vuelta al mundo y han sido noticia. No sé si viste la entrevista o viste esas declaraciones en las que él dice... Bueno, si no, pues él dice que los dos mejores del mundo ahora mismo son él y Kylian Mbappé. Pero... cree Lamine que se lo merece más por lo que ha ganado esta temporada, ganar el Balón de Oro. ¿Tú cómo lo ves y si te parece bien que se postule de esta manera tan contundente Lamine? Gracias.
9: Mireu, no és fàcil respondre a aquesta pregunta. I jo només em referiré a Lamine, no a Kylian Mbappé. Jo crec que ell és sincer. Ell té confiança en si mateix. Ell ho ha demostrat. Al principi de la temporada ha demostrat que és molt bo, que és excepcional. I forma part d'això. Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix. Vol guanyar la pilota d'or. És normal. com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
4: Buenas tardes, mister. Un poco siguiendo en esa línea, Alfredo Martínez, Onda Cero. Usted dijo el año pasado que el ego mata el éxito. No sé si piensa que tanto ruido en torno al Balón de Oro, varios aspirantes en varios equipos, puede descentrar o desviar de la atención importante del juego a alguno de sus futbolistas. Gracias.
9: No. Espero que no. Estem concentrats. La situació sempre és així. No pots guanyar els títols ara, no? Només els pots. L'únic que pots guanyar és el que jugues ara, i aquesta és la nostra mentalitat. Ens hem de centrar en el que podem canviar, el que està a les nostres mans, i el que podem fer és treballar dur cada dia, i al final ja vindran els resultats. Això és el que volem. Estem concentrats en això. Jo sé, i tothom sap, que si guanyes la pilota d'or, que si guanyes altres títols, a mi els títols més importants són els d'equip. És perquè els has merescut, perquè has treballat dur, i això és el que volem fer.
8: Hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. Avui al començament de l'entrenament hi ha hagut un moment que se l'ha vist parlar amb Gavi. No sé si tenint en compte que el jugador del planter no està tenint molts minuts perquè va estar dos partits de baixa, si també és important reforçar-li la moral i fer-li veure de que continua sent per vostè un jugador important. Gràcies.
4: Of course.
9: Per descomptat. Tots els jugadors són importants per nosaltres. Tots els jugadors que tenim ara a l'equip són molt importants i els necessitem a tots. I, evidentment, el Gavi té una ambició molt gran. Ell sempre vol jugar. Va començar el primer partit contra l'Elx, es va donar un cop i ja s'ha recuperat. Però ara l'equip ho està fent bé, hem tingut èxit i també hem d'acceptar això. Però necessitem a tothom, perquè hem de gestionar els minuts i no sabem què passarà. No sabem què passarà al llarg de la temporada. Al final, el més important és que tothom sàpiga que els necessitem a tots i els necessitem de manera positiva. I el Gavi s'està entrenant bé, i és el que vull veure d'ell.
10: Sí. Hola, Hansi. Aquí, Alberto Hernández de Televisión Española. El equipo lleva 5 victorias seguidas en este arranque de la Liga. El récord de mejor arranque de la historia es 7 victorias en 7 partidos. No sé si el equipo se ha fijado esa meta de intentar superar ese arranque, si puede ser una motivación también para los próximos partidos.
9: Jo no vull trencar rècords. Nosaltres volem guanyar partits. Volem guanyar tots els partits. En això és en el que ens centrem. Ara volem guanyar el següent partit. Jo no penso en altres coses. Simplement penso en el partit de demà, perquè demà tenim un partit a casa molt important contra un rival que ho està fent molt bé. L'entrenador ha fet una feina fantàstica. És increïble veure com juguen, les segones jugades les dominen molt bé, ataquen en profunditat. No serà un partit senzill i necessitem que tots els jugadors estiguin concentrats, endollats, i que demostrin que són millors, i no serà fàcil, però podem fer-ho.
8: Què tal, Hansi? Aquí Jordi Calero de Mundo Deportivo. Incidint de nou amb el tema de trobar seleccions, aquest estiu heu fet canvis al departament mèdic. Et volia preguntar si aquestes dues últimes jornades abans de l'aturada les afronteu amb alguna diferència de gestió respecte a la temporada passada. Gràcies.
11: Our players.
9: Et refereixes als jugadors? Sí, clar, hem de gestionar-ho. Avui hem fet una sessió més de recuperació, la càrrega no ha estat massa alta, i demà ja veurem qui pot sortir de titular, hem de donar potser menys minuts a alguns jugadors. Això és l'important ara. Tothom vol jugar, tothom vol sortir de titular, però ho hem de gestionar.
12: ¿Qué tal, mister? ¿Qué tal, Hansi? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport Sport TV. Le he dicho antes a Elena, cuando le he preguntado sobre lo del Balón de Oro, de pedirlo, de que los jugadores lo pidan por sí mismo, que usted preferiría que no fuera así. Entonces, entiendo que a usted, por ejemplo, le gustó más el discurso de Lamine el martes pasado en la previa del partido ante el Feyenoord, 24 horas después de que Mbappé hiciera eso, dijera que es el mejor del mundo y que quería el Balón de Oro. ¿Le gusta más ese discurso donde él no se postuló y dio valor a sus compañeros, a los títulos colectivos, que no el hecho de pedirlo directamente? ¿Lo he entendido así? ¿Lo he entendido bien? Gracias.
15: No, it's he's a young player.
9: Lamine és un jugador jove, i ja ho he dit abans. Ell és sincer, té confiança en si mateix, i, bueno, m'agrada, perquè ell mostra la seva confiança en si mateix a la gespa, i això per nosaltres és important. A veure, tots volem que jugui, no? Ell té aquest estil de confiança. Quan fa els uns contra uns o uns contra dos o tres, clar, tothom a l'estadi es queda admirat. I al final aquest és el Lamin. Jo li donaré suport, l'ajudaré, perquè és increïble tenir un jugador així. I si ell creu que s'ho mereix, doncs sí, s'ho mereix. Ha guanyat dos títols amb nosaltres, el Mundial amb la selecció espanyola. Per què no? És un jugador excepcional. Jo sé que hi ha molts jugadors de classe mundial que estan a la llista de la pilota d'or, i no serà fàcil. Haurem de veure. Ells decidiran, i estaré content quan s'acabi aquesta història.
16: Aquí, Joan Domènech del periòdico. Crida l'atenció els 0 minuts de Valde aquesta temporada. Vostès, els entrenadors, diuen que els jugadors es guanyen els minuts en els entrenaments. És un problema que encara no se'ls ha guanyat, Valde, els entrenaments, o no entrena com vostè voldria que entrenés?
15: No.
9: No, de moment tenim... Tenim cinc laterals, dos a la dreta, i Joao també pot jugar a dreta i esquerra, i tres a l'esquerra. I, clar, ningú esperava que el Xavi Aspar jugués a aquest nivell abans de la temporada. Ens hi hem trobat així. I Valde ha de donar la seva millor versió. Ho fa als entrenaments. És clar, no està content, això és normal. No juga, no té minuts. Clar, els darrers dos anys ell sempre era un dels nostres, ha estat un dels nostres jugadors. Clar, és normal que no estigui content. Però quan comença la temporada, les coses canvien. Venen jugadors joves, nous jugadors, i hi ha un altre, no sé, una dinàmica diferent, i cal gestionar-la. Sempre tothom ha d'estar al seu màxim nivell, però ell ho està fent bé. Jo no estic enfadat amb ell, no, estic content amb tots els jugadors de l'equip. No és una situació fàcil per tots els jugadors, però ho estan fent molt bé, perquè és com una competició, no? Estan competint per la seva posició. Tenim dos o tres jugadors per posició, de vegades. I això és bo. Per mi això és una bona situació. També ho és pel club. I crec que per l'equip també ho és. I, clar, el més difícil és com gestionar-ho.
17: Últimes dues preguntes, last two questions.
18: Hola, Frank. Hansi, ¿cómo estás? Soy Juan Irigoyen de El País. Te hablo de Lamine, pero no del Balón de Oro, así te queda un mes todavía para que se hable del Balón de Oro. Pero esta temporada Lamine hace 7 goles y 2 asistencias, casi un 40% más que el año pasado en los primeros 6 partidos. ¿Qué explicación tiene esto para vos? ¿Es su madurez o ha cambiado algo respecto a lo que vos le pedís del juego?
15: Pues...
9: Crec crec que ara, a veure, deixa'm pensar-hi. Perquè no vull dir que no és fàcil, perquè és fàcil perquè ell té una enorme qualitat i també té un nivell de preparació física molt bo, ara. I, esclar, ara ell ja sap que quan està a la posició adequada pot marcar. Ho veiem als partits. Si la pilota està a l'esquerra i ell està més a l'interior, a prop de la porteria, té més possibilitat de marcar. El que fa amb la pilota i la seva confiança en quant a la finalització és espectacular. Per mi, de moment, està a un nivell fantàstic, està jugant a un nivell increïble i sempre pot marcar gols a tots els partits, a qualsevol situació, i això ho veiem a l'entrenament. Jo sempre ho dic, quan veus una cosa a l'entrenament ja saps què passarà després al partit, i jo valoro molt el que veig de moment als entrenaments.
19: ¿Qué tal, Hansi? Marc Fuster para La Sexta y Antena 3. Déjame que te pregunte la última. Ayer Rodri decía que el Barça se había decantado por hacer una campaña a favor del Balón de Oro de Lamine. Hoy también te deshacías tú en elogios. El presidente justo ayer también habló a favor de ese Balón de Oro de Lamine. No sé si también tienes esa sensación de que el Barça va a hacer campaña o está haciendo campaña para que Lamine Yamal se lleve el Balón de Oro. Gracias.
9: I per què no hauríem de fer-ho? Per què? És normal, és el nostre jugador i nosaltres donem suport als nostres jugadors. No? Jo dono suport als jugadors que tenen confiança en si mateix i, a més, estem jugant bé. Aquesta és la situació. Crec que està bé que fem això. Perquè són jugadors del nostre equip. I jo... Jo puc veure el seu nivell, el que aporten cada dia els entrenaments, i quan veig això i sé això, doncs clar, puc donar suport als meus jugadors.
2: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. La pilota d'or s'entrega el 26 d'octubre. Les votacions es tanquen el 28 de setembre. Aquesta temporada ja no compta perquè es dona la pilota d'or al millor de la temporada passada. I faig una reflexió global col·lectiva, tio, som uns pesats amb la pilota d'or, Quasi tant com amb les transmissions en català.
20: És només un matís, sí que no compta, però condiciona, eh?
21: Sí, sí que condiciona. Mentre estigui obert al vot...
2: Sí, sí, perquè està obert al vot, però què...
20: És que, en aquest sentit, tens tota la raó amb el que dius. Jo crec que s'hauria de tancar. Si el Mundial va acabar el 19 de juliol, el 20-21 pots votar. I acabes, ja està.
22: Sí, home, la tanquem quan tu vulguis.
21: I de què parlaríem?
2: I que els principals interessats en què parlem de la pilota d'or són els propis protagonistes. Vull dir, Lamine Yamal és el que vol, Santi, que es parli de que ell la mereix i de la pesca. Vull dir, ell ho incentiva, eh? Però... Oh, tio, és que una pregunta, una altra, tio. Vale, ja.
22: Com diria Hansi Flick, why... We shouldn't do it. O sigui, si la Lamine Yamal vol que es parli a la pilota d'or, per què no n'hauríem de parlar? Si és un dels, una
2: sí,
22: de les coses més
2: importants... Sí, però ha dit que té ganes de que passi ja, el tema de la pilota d'or.
22: Sí, clar, perquè el posa... Perquè ha hagut de canviar el seu discurs. Fins la setmana passada no en parlava. Ara n'ha de parlar.
2: I per què creus que el canvia?
22: Doncs pues perquè la Lamine Yamal vol guanyar la pilota d'or.
21: Per la mateixa raó que l'ha canviat la Lamine Yamal.
2: De fet, 5 euros, ahir... Bueno, acaba Santi i recuperem una declaració de Jorge Méndez ahir després del sopar que va fer amb Joan Laporta i Deco a Barcelona. El tenim? Mira, Méndez parlant de lo de la pilota d'or.
23: No, Balón d'Or es pero Lamine Yamal.
24: Lamine Yamal favorito, se lo lleva seguro, ¿eh?
23: Es lo que merece más.
24: Es el mejor del mundo, Jorge.
23: Mejor del mundo con diferencia.
24: Y Alejandro ha hablado con él.
23: Con que mucha no... diferencia, mucha diferencia. Vosotros lo sabéis.
24: Alejandro Valde no ha jugado aún esta temporada. No sé si ha hablado con él y cómo está su situación.
23: Estará bien en el futuro, no te preocupes, va.
2: Aquest és Jorge Méndez, ¿eh? Tenía ganas de decir que es el millón diferencia, Lamine Yamal.
22: Claro. A mi m'agradaria saber què opina el Flaqui d'aquesta declaració que ha donat Hansi Flick a la qual defensa una mica el que defensava jo ahir amb les mateixes paraules, que és un noi desacomplexat, que és jove, que és un tema generacional, que la mateixa autoconfiança que demostra al terreny de joc la demostra fora. No sé si sí. També vas en contra de Hansi
0: no,
22: Flick, tu també.
0: No, simplement el que diu Hansi Flick...
22: Doncs explica-m'ho bé, a veure, això, perquè...
0: Deixa'm parlar.
22: Molt bé, va.
0: Deixa'm parlar. Digues. El que diu Hansi Flick i el que veig que dius tu és el mateix que dic jo. Que Lamine és desacomplexat i que ell aposta per vendre's com es ven. Jo el que vaig dir que em grinyolava, insisteixo, no és que digui que mereix la pilota d'or, és que ho digui en una entrevista, que és veritat que es va gravar abans, però d'uns dies després de que sortís en roda de premsa dient que ell no suplicaria res.
2: Divendres es va gravar l'entrevista.
0: Això és el que a mi em grinyola. A mi que surti Lamine Yamal a dir que ell creu que mereix la pilota d'or, forma part de la personalitat de Lamine Yamal desacomplexada, valenta i amb aquesta confiança que té ell mateix pels núvols, que jo aplaudeixo. A mi el que em grinyola i el que vaig posar en dubte és el canvi de discurs. A mi que Lamine Yamal surti a dir això, doncs escolta'm, és el seu tarannà i jo l'he d'acceptar. Jo faria les coses diferents, potser sí, però és Lamine Yamal i és la seva personalitat i jo no la criticaré. El que a mi em va grinyolar, i això és el que vaig intentar dir, però com a bon manipulador que ets, Santi, vas tergiversar les coses, és que em grinyola que un dia digui no suplicaré la pilota d'or i al cap d'una estona surti una entrevista gravada dies abans dient que ell mereix la pilota d'or. Ja està, a partir d'aquí res més. I per què ha canviat el Barça el discurs? Ha vist que la maquinària de l'entorn del Real Madrid activava la campanya descaradíssima, però Kylian Mbappé, i el club ha dit, escolti'm, si ells van a totes amunt, nosaltres hem d'unificar el nostre candidat. I dins de tots els candidats que tu tens, és obvi que el que té més qualitat i el que mereix més la pilota d'or, per talent i per ser el millor jugador del món, és Lamine Yamal.
22: Ja? Sí?
0: Sí.
22: Tu et quedes amb una frase, amb una, que és no suplicaré, de quatre preguntes que va haver-hi, i entre altres la nostra, en directe al que t'hi jugues, on ell diu, escolta, a mi no em pertoca decidir qui és, us pertoca a vosaltres els periodistes, correcte. Però crec que tinc moltes opcions.
0: Sí.
22: En una altra de les preguntes li diu, Dembélé no m'ha votat a mi perquè és amic de Kylian.
0: Forma part del joc.
2: Ara ja no ho són. No
0: forma part del joc.
22: Potser no els agrada gaire que jo els hagi guanyat les dues vegades que hem
0: flotat. No em sembla que això sigui pindolar.
22: O sigui, has d'agafar el conjunt.
0: No, m'agafo el titular de la repremsa, no suplicaré.
22: Bueno, però jo t'he deixat, Flaqui. A mi, di com dius tu, per una frase que va dir que ha canviat el discurs, no em sembla que hagi canviat tant el discurs. Sincerament, no m'ho sembla.
2: Sí, però Santi, que Lamine Yamal diu que mereix la pilota d'or perquè ell és així, s'ho creu realment i a més ho exposa
0: obertament. Jo també ho dic, això. Jo també ho defenso, això. Però el que el propi Lamine dies abans diu no s'obligaré, però és igual, no té més.
2: Només hi ha una persona que està legitimada per parlar de pilotes d'or perquè veu molts més partits que tots nosaltres junts d'Europa, és el Bruno Alemany. Et vols mullar o passes paraula?
20: És que aquest any em sembla molt complicat. Em sembla gairebé impossible. Jo crec que no l'haurien de guanyar, en això mullaré, ni Mbappé ni Lamine.
0: Hola! Ostres, però per no voler morar-se, pam.
2: Ni Mbappé ni Lamine.
20: Sí, Mbappé, és a dir, hi ha arguments molt sòlids perquè no el guanyin ni l'un ni l'altre.
2: Mbappé no ha guanyat títols.
20: Mbappé no ha guanyat títols.
2: Denis Law no és l'últim que la va guanyar sense aconseguir títols.
20: El 64, que per cert li va robar a 64, si no m'erro, li va robar Luis Suárez. Luis Suárez Miramontes, el nostre Luis Suárez, que va quedar segon aquella temporada.
1: Però la ganó sin ganar título. No passa nada, no? Entonces, sí, parte del proceso també és important.
20: Però és que fa més anys que la primera retransmissió del Barça en català. Imagina, sí, Kylian.
22: Cristiano la va guanyar sense títol.
20: No, és veritat, va guanyar la Supercopa d'Espanya aquell any.
22: Ja, però la Supercopa d'Espanya d'aquell any, que jugava a l'agost, vindria a ser més una broma de mal gust que un títol.
0: Però és un títol, Santi Valle, és un títol que del carà
22: del Carranza.
20: Guanyar-li un títol al Barça de Messi és una broma. Molt bé, Santi.
22: Ha guanyat el Carranza. Aquella Supercopa d'Espanya és comparable a un Carranza perquè és un partit de pretemporada absoluta.
0: Santi, va.
2: A més enllà de la pilota d'or, i demà hi ha un partit important perquè és de Lliga, d'aquells que passen enmig desapercebuts contra el Racing de Santander. Has explicat al principi del que t'hi jugues que la sessió d'avui havia estat curta, 30 minuts, i Hansi Flick ho ha explicat després en directe, que ha estat suau per gestionar càrrega de minuts, fatigues... i que m'ha semblat entendre que demà alguns jugadors disputaran minuts condicionats per aquesta, diguem-ne, càrrega d'esforços.
22: Jo crec que no. Jo crec que jugaran els de l'altre dia canviant a Xavi Espar per Cancelo.
2: Xavi Espar fora i Cancelo titular.
22: Sí.
2: A part també
22: aposta això.
2: José Alberto, l'entrenador del Racing de Santander, l'ha estat seguint la roda de premsa del Martí Juncà. Hola, Martí.
3: Bona, sí que.
2: Què ha dit?
3: Bé, doncs recordem que el Racing i Barça es van enfrontar l'any passat en una eliminatòria de Copa. Ha dit que no tindrà res a veure amb el partit de l'any passat, perquè era una eliminatòria, 90 minuts és un partit de Lliga. Diu que és un partit amb el que somien tots, és un regal. Ha destacat doncs, que el Barça, tots els jugadors són perillosos, per tant, el conjunt de l'equip és el que destacava més positivament del Barça, però també ha volgut fer una reflexió en què diu que quan un equip guanya molt, està més a prop de perdre.
5: A veces pensar en rotaciones cuando juegas contra el mejor equipo de o uno de los mejores equipos del mundo es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a tomar decisiones, como siempre hacemos, en función de los jugadores que creemos mejores para intentar sorprender mañana al FC Barcelona. Al final siempre hago estas reflexiones, ¿no? Que cuando un equipo gana mucho,

0: pues siempre estás más cerca de perder, y cuando un equipo pues pierde mucho, lo contrario, ¿no? Estás más cerca de ganar. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de los números que está teniendo el Barça, el acierto goleador, el momento en el que se encuentran sus futbolistas, pero ya digo que nosotros tenemos muchísima ilusión en hacer un gran partido mañana, en poner las cosas difíciles y en venir para Santander con puntos, intentando buscar la victoria, que es lo que pretendemos en todos los escenarios a los que vamos.
1: Doncs bé, un Barça que no farà rotacions, i sembla que el Racing tampoc.
2: Demà 21:30 Barça Racing, el podeu escoltar al Carrusel amb el Flaqui i el Que t'hi jugues Barça amb la narració del Bermú.
3: I que fem amb Quadis Llançà i CaixaBank, i ja sabeu que col·laboren Murprotec i Montvertical. Això sempre s'ha de recordar qui està al teu costat.
2: Dia especial perquè la prèvia la farem conjunta amb Catalunya Ràdio a partir de les 8 des del Camp Nou, amb molts protagonistes, entre els que hi haurà el president del Barça, Joan Laporta,
3: i
2: alguns oients del Que t'hi jugues i també de la TDT, de Catalunya Ràdio. Heu rebentat el WhatsApp del programa.
3: Heu passat tres pobles.
2: Tanquem aquí la possibilitat d'acompanyar-nos demà a l'especial que fem al Camp Nou, perquè no ens dona la vida per repassar tots els missatges que hem rebut.
3: No, mira,
2: sí que n'hi ha alguns, Bermú, que em dius, amb l'Anna Palet heu anat repassant alguns missatges,
3: quan acabem
2: el programa repassarem la resta, que emocionen especialment,
3: Hi ha històries molt boniques, gent que escoltava el Puyal a Ràdio Barcelona de tota la vida i que, evidentment, doncs, li faria molta il·lusió ser-hi, però, de veritat, avui és dels dies en què hem de demanar disculpes perquè potser no ens podem contestar a tots, perquè mira que normalment intentem contestar a tothom des del WhatsApp, però nois, ens heu superat. Avui ens heu superat.
2: Gràcies a tots, els que ens envieu notes d'àudio, els que escolteu el programa i afortunats els que puguin acompanyar-nos demà. Ara repassarem, quan acabi el programa, amb tranquil·litat els missatges, pel que ens diu l'Anna Palet i també el Bermúdez Flaquin i alguns que emocionen, perquè fins i tot oients que han après català gràcies a les retransmissions que va iniciar Joaquim Maria Puyol a la Ràdio Barcelona.
4: Sí, estic convençut.
2: Sí, que...
3: Després n'escoltarem uns quants.
2: Ai, que màgica, perquè fixa't que hem rebut molts missatges de gent que ens escolta i ens veu donant-nos les gràcies per fer programacions conjuntes amb Catalunya Ràdio. Diu l'Alicia, qué chulo veros a todos juntos, enhorabuena. Diu l'Elda, ahir em vas fer patir, sí que. No crec que el Costa et volgués prendre el Flaqui en directe. Quan va dir allò de si et plantejaves tornar a arran català.
5: Per si de cas. Una conversa molt innocent.
2: Per si de cas. Per si de cas.
4: Escolta'm, si vol, per favor.
2: Mira, l'Àlvaro diu, bon migdia, jo us escolto a tots dos, el Que t'hi jugues i el Tot Costa. Per què demà no podeu fer la retransmissió conjunta de tot el partit? Que jo aniré al camp i així us escolto els dos. Fem la prèvia.
3: Sí, la prèvia, és que si no després... Sí,
2: clar, prèvia, clar, és impossible
3: fer el gol del Barça.
2: Hi ha un altre oient que ens demana fer més programes especials conjunts, que els hi encanta, veure'ns a tots plegats, demostra el bon rotllo que hi ha a la ràdio catalana.
4: Sí, senyor.
2: És veritat, sí, sí. Això d'ajuntar-se ho hauríeu de fer més vegades, que es noti que som bona gent.
3: Pots saber què esteu dient? Es pot saber què esteu dient? Perquè, estem parlant que Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio us esteu conxorxant contra la tot poderosa Ràdio Líder?
4: Bueno, té res a veure amb això.
3: Home, us esteu ajuntant perquè així sumats podeu aconseguir fer una quinzena part de l'audiència que tinc jo, evidentment. Ho analitzem, el perquè de tot plegat. Analitzarem en una tertúlia molt completa que tenim amb el Tian Riba, la Laura Rossell, que la vaig fitxar només per demostrar-li que si no puedes con el enemigo, únete a él. També tenim per aquí el Maga Zero, i ja que teniu vosaltres gent d'altres ràdios, jo no seré menys. Avui a la tertúlia també el pare Jordà, capellà de Ràdio Estel. Aquests protagonistes que tenim per intentar analitzar per què la terrible Catalunya Ràdio, la inaudible Catalunya Ràdio i la trista ser Catalunya-Barcelona, Eixample Esquerra, carrer Cas número 6, s'han unit per intentar qui sap què. Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Si us acabeu de llevar, o treballeu de nit, o vau sortir de festa, o us fotran fora, perquè al final llevar-se a quarts de dues del migdia no és el més important. Si jo fos la vostra pare, us faria caure la cara de vergonya, sobretot perquè jo em llevo cada dia a les 3 del matí esmorzant dos dònuts i un grapat de maduixes per poder seguir sent l'humil far que il·lumina Catalunya d'informació. I així, poc després, puc dir-vos a tots que són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya! Vinga, va, peu a terra, no sé que sigueu oients del Que t'hi jugues. En aquest cas, peu al cas Negreira, que és una broma que m'ha dit l'Alejandro que digués. ja fa

0: 50 anys de la primera narració del mestre Puyal, el mestre, el petitó. I per això, dues ràdios que s'enduen les meves engrunes quan sacsejo la meva audiència, quan em deixo coses al plat, ells mengen com rates. Han decidit cooperar per homenatjar-lo. Avui, en aquest programutxo que homenatja un mite que va ser pioner amb conceptes com flèquic directe o confonent Iniesta amb Eto'o. Són les 8 i 5 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1.
2: Demà també serà el Joan Maria Pou.
3: Home, i tant.
2: A la prèvia conjunta que fem amb Catalunya Ràdio.
3: Sí, estarà,
2: òbviament, en directe a la retransmissió del Barça jugar a RAC 1, però participarà amb nosaltres a la prèvia d'aquest partit, d'aquest Barça Racing, com riu el Bruno.
4: No m'ha fet plorar de riure.
0: Estic plorant. Se'ns menja la publicitat. Anem amb la Noemí del Corte Inglés.
2: Per tancar, Ovalle, Flaki, alguna cosa més de Hansi Flick?
3: Que hem d'anar a la Desco. O sigui,
2: per ser, hi ha un oient que...
0: A la publicitat.
2: Hansi Flick imita el Bermúdez, ara ja.
0: Vinga, fora, sisplau.
3: Fora, Desco, sisplau.
2: Va, anem a la publicitat. Ho deia de veritat, aquest oient.
5: Què t'hi jugues?
6: Cadena Ser.
7: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
8: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Un glob de vi.
12: Un glob de cervesa.
13: Un glob entre amics.
14: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
15: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical. A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
16: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
17: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
19: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
11: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
4: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
17: Carglass cambia, Carglass repara.
10: Connecta a les 12 amb el Què t'hi jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué.
2: What is the correct pronunciation of your first and last name?
7: Xavi Hernández.
2: Xavi.
7: Yeah, Xavi like chocolate.
2: Yes, okay, thank you very much.
1: Entesos de papers?
2: 1:37, abans d'escoltar el tio Faja, que l'hem posposat perquè parlem en directe Hansi Flick. Vermo?
0: Abans, el que és important, moltes coses de pilota d'or...
2: No, no sé qui li dono pas.
0: El més important, principalment, és el pop d'or. El pop d'or és el que hem de donar, i evidentment avui el guardó l'entreguem a Can Lampazas.
2: Hombre, hombre, boníssim.
0: Restaurant de cuina gallega del món! Carrer Buenos Aires 2, ja ho sabeu, aquell pop amb caldeiro de coure.
2: És boníssim, eh?
0: És boníssim, aquell pop. És un pop que surt de tou, ben fet, maco, amb els seus grelos.
3: Oh! S'està emocionant.
0: Perdoneu. Can Lampazas, carrer Buenos Aires, número 2.
2: Un dia ja anirem amb el tio Faja, Can Lampazas. Que riuran els de Can Lampazas.
5: Sí que... Flaqui, lo han vuelto a hacer.
2: ¿El qué?
5: Madrid dando lecciones de Fórmula 1 a una comunidad que hace 35 años que las organiza en Montmeló. Incluso con el subidón de oxitocina hubo algún herbívoro que se atrevió a regurgitar que en Españistán ya habían organizado unos Juegos Olímpicos. Están enfermos porque la envidia es una enfermedad y en el caso de Madrid se barrecha con la ignorancia. Y sale lo que estamos viendo y escuchando. Caviar de beluga, la rave cayetana que montó Dora la robadora, tuvo de todo. Florempito apareció en un vehículo papal con un séquito de mamporreros con licenciatura que corrían para hacerle el besamanos. Vinicius, que alguien le dijo que iba a la fiesta del orgullo de Sitges. Y Matías Prats Jr. preguntándole a los pilotos si Madrid era mejor que Montmeló. La respuesta era un ridículo para el preguntador. Queridos chulapos, ustedes han construido un tren de la bruja y lo han hecho para facturar. Nosotros construimos Montmeló para que compita la Fórmula 1. ¡No nos vuelvan a comparar! ¡Sinvergüenzas!
6: ¡One shot!
13: ¡Al Trabuco!
20: Y tío Faja, gracias.
2: Un altre com aquest és que defònic com jo.
3: Sí, noi, perdona la veu.
2: Per cert, Joan Laporta acaba de parlar, orgullós, perquè la UEFA hagi fet oficial que el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029.
21: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou. I és cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
2: Un Laporta que està preparant l'assemblea d'aquest dissabte. Albert Llimós, què tal, com estàs?
22: Què tal, bon dia.
2: I les reunions amb els compromissaris comencen avui, no?
22: Sí, aquesta tarda el Barça comença a fer reunions per explicar el que es detallarà i el que s'haurà de provar també el proper dissabte en l'assemblea de compromissaris i també amb reunions amb els inversors. Entre demà i passat demà també hi ha reunions amb els inversors que participen del projecte de l'Espai Barça, doncs que se'ls explica el pla de negoci a 30 anys, no?, del projecte de l'estadi. Al final tot gira en el que deia el president, tot gira al voltant de l'Espai Barça perquè és la peça angular, podríem dir, de tot el que ve. Per què? Perquè aquest dissabte, recordem-ho, el Barça sol·licita 300 milions més per acabar les obres de l'Spotify Camp Nou i tota l'àrea del voltant, i aquests 210 milions que hem explicat reiteradament, no?, en aquests bons que van més aviat a temes de tresoreria, pagar els interessos que genera les obres de l'estadi.
2: Són 300 milions per una banda i 210 per una altra.
22: Correcte. Els 300 van a sumar-se als 1.485 milions que es van acordar en Goldman Sachs per fer l'Spotify Camp Nou, i ara se li suma aquests 300 milions. I els 210 milions van, sobretot, a temes de tresoreria, el decalatge que hi ha per pagar els interessos que genera precisament les obres del Camp Nou. Recordem-ho, no hi ha el Palau inclòs. El Palau Blaugrana queda fora d'aquí.
2: Sí, l'Espai Barça s'enfilarà els 2.000 milions d'euros.
22: La fórmula del Palau Blaugrana, com passarà, per exemple, amb alguna... Us en recordeu que hi havia un hotel, també, serà la cessió de sòl. Una empresa arribarà, farà el projecte, desenvoluparà, en aquest cas, el Palau Blaugrana, i el Barça doncs, tindrà l'explotació, tindrà uns diners, no?, a canvi de l'explotació d'aquesta... En aquest cas, del Palau Blaugrana. Per què aquests 300 milions? Crec que és important també explicar això. El Barça argumenta que hi ha hagut una sèrie d'inconvenients al llarg de les obres de l'estadi que van començar ja fa més de 3 anys. Temes com, per exemple, que hi ha hagut 3.000 actuacions imprevistes a la segona graderia, que recordem-ho que és patrimoni, per tant, no es podia enderrocar, i aquí s'han anat trobant que a mesura que han anat començant les obres i s'han trobat in situ, no?, a les obres del Camp Nou, en aquesta segona graderia van haver 3.000 actuacions que van sorgir, no?, per intentar arreglar un estadi, recordem-ho, que ja té més de 40 anys, no?, per tant, més de 40 anys la remodelació que va fer Núñez, no?, dels anys 80. Altres inconvenients, per exemple, que s'ha apostat per ficar 5G. Tothom, quan acabi les obres de l'estadi, tindrà wifi. Fins i tot els usuaris, els espectadors, tindran wifi. Per què? Per un tema comercial, per poder comprar l'entrepà, no haver d'anar a fer cua, etc. Són requisits que s'han anat sumant mica en mica, o coses de l'Ajuntament, no? L'Ajuntament ha obligat, per exemple, a que es faci un altre pàrquing. Hi ha hagut una sèrie d'inconvenients, no?, que no es poden imputar tots a l'IMEC, i això ha fet que a poc a poc, segons la versió sempre del club, doncs hi hagi aquests inconvenients. De fet, el Barça tenia pressupostat, si us recordeu, que el Camp Nou, la realització només del Camp Nou, costava 960 milions, Això era el projecte bàsic, el pla bàsic. A les poques setmanes ja van veure que s'enfilava els 1.160, perquè van decidir fer molt, córrer molt, perquè veien que se'ls estava tirant el temps a sobre, i per tant ja van veure que l'obra es dispararia molt més. I d'aquí ja, que a poc han anat creixent tot, fins a aquests 1.800 milions que ara comptabilitzem sumant aquest deute, aquest nou préstec de 300 milions. Per què la importància del Camp Nou? Ja ho deia el president Laporta. Perquè el Barça continua defensant que un cop acabada l'obra, i estem parlant de la temporada 2028-29, el Camp Nou hauria de reportar directament 420 milions. D'aquests, 130, el Barça, 130, els haurà d'anar pagant d'interessos, de tornar el deute aquest dels 1.800 milions, etcètera, etcètera, però el Camp Nou, el Barça calcula que mínim reportarà 420 milions. També uns milions indirectes. El fet de tenir un Camp Nou amb aquestes instal·lacions dona també una sèrie d'ingressos indirectes, com són, per exemple, totes les botigues que s'han anat improvisant també. Recordeu que hi ha una piràmide, no? La famosa piràmide on hi ha la botiga, doncs se'n faran més a les altres bandes de l'estadi. Tot això, al final, creuen que el Camp Nou, directe o indirectament, pot repercutir o pot representar més de 500 milions per al Barça. Vindria a ser doncs, una tercera part o més, fins i tot, del que és el Camp Nou. La meitat d'aquests 420 milions seran els seients VIPs. I aquí anem a calendari, que crec que és important, ho hem explicat ja aquí, el que t'hi jugues, però tenim alguna dada més per explicar què ens trobarem a partir d'ara en relació al Camp Nou. La botiga s'havia d'estrenar al setembre. La gent que ha anat a l'estadi ha vist que ni molt menys. El Barça ha pactat amb els inversors que la botiga finalment estigui acabada al novembre. Per tant, aquesta piràmide de vidre, on hi ha la botiga principal del Camp Nou, estarà acabada pel novembre. Està pactat amb els inversors. I això és important, perquè aquí el Barça treu molts diners. Següent pas, gener-febrer, del proper any, del 2027, ho vam explicar aquí, s'anirà ja als 72.000 espectadors i començaran a funcionar, o haurien de començar a funcionar, alguns dels seients VIPs. Al març s'ha pactat amb els inversors, per tant, és exigència. Després es pot pactar algun endarreriment, etcètera, etcètera, però que al març del 2027 el 75% dels 9.500 seients VIPs estiguin en funcionament. I això estem parlant de molts diners, perquè la meitat dels 420 milions que generarà l'estadi serà gràcies als seients VIPs, aquests 9.500 seients VIPs. Després, la següent data, ho vam explicar aquí, estiu del 2027. El Barça anirà a Montjuïc perquè s'hauran de cometre les obres de la cúpula del Camp Nou. Com vam dir, primer estiraran els tirants, no? aquestes fils ferros, no?, que aniran fins al mig, no?, per fer la cúpula. Això s'espera que siguin 2 o 3 mesos, i el Barça preveu que fins al 31 de gener s'estigui a Montjuïc, i a partir del febrer retorn a Montjuïc amb 95.000 espectadors.
2: Això seria febrer del 2028.
22: Correcte.
2: Aquesta és la previsió,
22: com sempre hem anat tard, correcte, però la previsió és que el febrer del 2028, 95.000 espectadors amb tots els VIP, i de llavors fins a l'estiu del 2028, quan s'acabaria tot, 105.000 espectadors. Per cert, una cosa, hi haurà el tema de les penalitzacions de l'IMAC. Se n'ha parlat, s'ha explicat aquí, és un tema que quedarà pendent pel final. però queda pendent això i el Barça n'està segur que s'haurà d'anar amb un arbitratge per veure quin és al final l'acord, si s'arriba a un acord o ha decidit un jutge, per les penalitzacions imputables a l'IMAC.
2: O sigui, el Barça, a dia d'avui, té previst reclamar a l'IMAC diners per el retard en les obres.
22: Sí, les que siguin imputables a l'empresa constructora turca. N'hi ha altres que són imputables a tema de permisos, llicències, pujada dels preus, etcètera.
2: Ja tindrem temps, a més, al llarg d'aquesta temporada, i podeu recuperar la notícia que vam explicar l'any passat, no crec, amb el Adrià Soldevila sobre la licitació de l'IMAC, que ja ho sabien, al Barça, que no es complirien ni els terminis ni els pressupostos.
22: Com passa... Amb...
2: O sigui, els propis tècnics del club van fer un informe... Cuina, i evidentment amb totes les obres hi ha retards, però que els tècnics del propi club... Va venir aquí Joan Centelles a posar-se vermell una estona i li agraïm que donés la cara, però... que ja va reconèixer, o sigui, els propis tècnics del club alertaven de que l'IMAC no compliria amb el que prometia.
22: I més, està clar, amb obres, quan tu només has fet un projecte bàsic i no has desenvolupat el projecte i comencés les obres amb un projecte bàsic, està clar que no pots detallar el que et costarà això ni els tempos, perquè això canvia i després ja pot haver imprevistos o pot haver problemes de tercers. Però està clar que quan tu només tens un projecte bàsic no tens quantificat, no tens detallat el que et costarà una obra. És que això és elemental, no? En aquests
2: conceptes. Ara, Laporta és un geni perquè ha aconseguit que la UEFA otorgui seu de la final de la Champions a un estadi que encara no està acabat. Això demostra que ha guanyat pes el Barça davant les institucions,
8: sí,
2: eh?
8: Sí, jo deia que davant de la UEFA és una senyal que el Barça té una relació, diguéssim, molt més descendència de la que podia tenir abans o de la que tenia fa un temps. Però vaja.
22: De fet, el Barça manté que... Us en recordeu que es va sancionar el club per incompliment, no?, del fair play, sí, amb 15 milions i que havia una segona, sí, partida de 45 milions que, si no recuperar, és un patrimoni net positiu i el Barça ara està amb 168 milions de patrimoni net negatiu. El Barça podia ser sancionat amb 45 milions més de multa.
2: Quan els ha de recuperar aquests diners?
22: El Barça assegura que ho ha pactat amb la UEFA i no hi haurà sanció, i està pactat també amb els auditors i aprovat per la Federació Espanyola, gràcies a un préstec per cobrir el patrimoni net. És una fórmula nova que s'ha creat, surt als números comptables d'aquesta temporada 2026-2027. És un concepte molt, molt, molt difícil, molt complex. Hi ha 92 milions, i crec que són 98 la temporada que ve, que cobreixen aquest patrimoni net negatiu. Asseguren al Barça que hi ha un acord amb Federació Espanyola, amb UEFA i també amb els auditors, perquè aquesta fórmula, que és un préstec subordinat, permeti cobrir el patrimoni net negatiu.
2: És important, perquè la sanció era de 45 milions d'euros.
22: Sí, sí.
2: Sincerament, és molt interessant el que estàs explicant, Albert Llimós, i crec que mereix un que t'hi jugues especial, analitzar la situació econòmica del Barça amb tot el que ens estàs explicant, també contraposa mirades, l'actualitat se'ns menja, hi ha partit dimecres, partit dissabte, l'assemblea ja està a tocar, però a partir de la setmana vinent, que enllacem dues setmanes sense futbol, valdrà la pena analitzar amb deteniment coses que ens estàs explicant ara mateix, perquè són molt interessant.
22: Sí, crec que això és important i crec que és notícia, no?, el tema de que no hi haurà sanció o el Barça ha acordat amb la UEFA. I tres detalls més que crec que són importants i matisos també de les últimes setmanes. Ens expliquen el deute del club ha pujat, 2.441 milions, el deute brut del club.
2: Això és a part de l'Espai Barça?
22: No, aquest és amb Espai Barça.
2: Ah, vale.
22: Aquest és el
2: o sigui, 2.400 fora, és el total.
22: 2.441 és el total del deute que té ara mateix el club. 607 és el deute net que et quantifica la Lliga, que té uns paràmetres diferents. Vale. Doncs el Barça assegura que el creixement d'aquest deute en els paràmetres de la Lliga es deu a una anomalia molt estranya, que és l'operació Gordon. En part, interessos de l'Espai Barça i l'operació Gordon. Normalment els clubs la tanquen a partir de l'1 de juliol. Aquestes operacions sempre es tanquen l'1 de juliol. Què va passar? Que el Barça, per un tema de mercat, va dir hem de tancar abans del 30 de juny sí o sí Gordon, perquè si no se'ns escapa. El fet d'imputar Gordon a la temporada passada va fer que tot això anés a deute. Per això el deute s'ha incrementat tant. Igualment, a la partida l'any que ve hagués comptat Gordon, per tant potser el problema hagués estat a la temporada 2026-2027. Però per què el Barça ha incrementat el deute en aquesta temporada que hem tancat, exercici 30 de juny del 2026? En part per l'operació Gordon, que es va tancar abans, que és una anomalia, perquè normalment s'acostumen a tancar sempre, comptablement, a partir de l'1 de juliol. I dos detalls més. Crec que és interessant, a mi és un tema que em persegueix des de fa 20 anys. Us en recordeu del famós article 67 dels Estatuts del Barça que va impulsar l'any 2013 Sandro Rosell? Era un tema per que no podies acumular, era per protegir la institució, per protegir la parcel·la econòmica de la institució. Rossell va tirar endavant aquesta anexa, no?, als estatuts del Barça, que no podies acumular dos exercicis amb pèrdues o superar dos anys amb un ratio d'endeutament que superi dues vegades l'EBITDA, ¿vale?, que és un indicador econòmic. Doncs bé, el Barça assegura que quan es torni al Camp Nou, la voluntat d'aquesta junta, que va suspendre aquest article 67, és recuperar-lo i aixecar aquesta suspensió. Per tant, l'any 2028-29 és l'any clau. Camp Nou en ple rendiment, aquests ingressos de 420 milions, i el Barça creu que és l'any que podran exercir amb normalitat, podríem dir.
2: 28-29.
22: Que és quan ja estirem segur 100% a l'estadi en ple funcionament, i aquests 420 milions directes, més de 500 que poden ser indirectes. I el compromís del club és que s'ha de recuperar aquest article 67, que està suspès des de fa uns anys, perquè cada any estem en pèrdues.
2: És un article que, d'alguna manera, imposa un autocontrol econòmic a la pròpia junta directiva. Insisteixo, són molt interessants els apunts que ens explica l'Albert Llimós i mereixen una anàlisi amb tranquil·litat, que no tenim, perquè l'actualitat se'ns menja, però forma part de... O sigui, el futur del Barça, diguem-ne, que depèn de tot el que ens està explicant l'Albert Llimós.
8: Sí, que ara hi ha aquest joc d'equilibris, no?, d'aquestes fórmules per aquí, fórmules per allà, això de Gordon que tant afecta, en fi, estem una mica en el hambre, que diuen que estem en castellà, no? Fas un mal pas i pots caure a l'espera, evidentment, de que arribi aquesta gran mina d'or, que és el Camp Nou acabat, i que et permeti, si realment...
2: I la gran clau és el Camp Nou.
8: Evidentment, si t'ha de generar gairebé 500 milions d'euros, imagina't, és que és un canvi radical, sabent que això... aniràs pagant durant molts anys d'aquesta hipoteca
22: anys.
8: Que tindràs, no? Però...
22: A raó de 130 milions aproximadament per any.
2: O sigui, generarà 420 milions d'euros, però n'has de restar 130.
22: 130. Sí, sí. Més o menys, 120, 130, 130 i escaig.
2: Són 300 i alguna
22: cosa. Inicialment seran interessos. Inicialment seran interessos, després pagaràs directament, no?, el deute, el finançament que tu has aconseguit amb Goldman Sachs.
2: I quan genera el Camp Nou, ara?
22: Ara està amb 220...
2: Abans de les obres.
22: Abans de les obres diria que estava per sobre els 200 milions. Aquesta temporada...
2: al final hi haurà 100 milions d'euros de diferència? Tampoc és tant, no?
22: Bueno, els primers 30 anys.
8: Després, quan jo paguis
2: tot... Els primers 30 anys, ja, d'aquí 30 anys igual has de tornar a reformar el Camp Nou, no?
22: Bueno, no tan aviat. La vida útil crec que és superior.
2: En 30 anys estem morts, tu, ja ho saps.
22: Jo tinc probabilitats.
2: Calla!
22: L'any que ve, el Barça... Perdona, important. Aquest any crec que són ja 275 que generarà el Camp Nou. Però no només és el que genera el Camp Nou directament, repeteixo. BLM, que és una de les grans actius que té el club, no?
2: Les botigues, sí.
22: Les botigues del Barça. El Barça, amb l'acord amb Nike, ha desbloquejat la part de creixement de l'e-commerce i tot això, poder fer productes propis, i tot això al voltant del Camp Nou també pot generar molts diners indirectes. Només una cosa molt lligada al que deies de Gordon, no?, que hi haurà renovacions, el tema de la massa salarial. La massa salarial aquesta temporada puja a 636 milions. La Lliga, el límit que li posa al Barça és 582.
2: O sigui, 50 per sobre.
22: Sí, però què passa? Que el Barça ja t'està fent un pressupost de final i la Lliga al gener hi haurà una adequació.
2: Vale.
22: El Barça incrementarà, per tant, a partir del gener...
2: El límit salarial serà superior.
22: Esperarem, a partir del gener tindrem les operacions que fan arribar aquests 636 milions. Ah. Renovació de Pedri, renovació dels Fermín, els jugadors que estan pendents de renovar a partir del gener, quan tingues més paràmetres i t'aproximes al que et demana la Lliga, t'arribaran aquestes operacions.
2: Gràcies, Albert.
22: A vosaltres.
2: Cazorla, apropa't un moment, que el Llimós ens ha dit que entrava perquè havia fet trucades i reunions i tal, i tenia un flash informatiu per explicar-nos, i al final el flash s'ha convertit en 15 minuts i s'ha menjat la teva secció. Però fem una cosa, vens demà i la cobres doble.
9: Hòstia, guapo. Sempre el que sigui, cobrar, trincar pasta, allà en tindreu sempre.
12: Nada, re lindo, re lindo lo que están haciendo.
2: 933-44-14-11. Tinc aquí la samarreta de García, que regalarem a l'oient més ràpid que truqui i respongui correctament a una de les preguntes del test que hem publicat a xarxes socials d'Eric García aquest matí. 933-44-14-11, samarreta oficial del Barça, firmada per Eric García, pot ser vostra. I ens han arribat molts missatges d'àudio al WhatsApp del programa per venir demà a l'especial amb Catalunya Ràdio.
13: Moltíssims, com, mira, per exemple, podem escoltar el del Manuel.
23: Hola, bon dia. Tinc ja una mica més de 60 anys i vaig estudiar al BUC en un col·le de cures. Vaig tenir una assignatura que era el català i el professor em va preguntar, però com... Què saps tu de català? I dic, mira, la meva família és castellano parlante, però això sí, soc del Barça i escolto el Puyal per la ràdio. I al tio li va li vaig caure en gràcia i evitar que em vaig tenir que esforçar una mica, és veritat, però després vaig poder estudiar a la universitat i tal. O sigui que jo des dels anys 80, ben, escoltava sempre el Pujal i per mi ha sigut un referent.
0: Al tanto, amb el Manuel, és un molt bon document.
2: Gràcies a tots els que ens heu enviat notes d'àudio i els afortunats ens posarem en contacte amb ells.
0: De fet, teníem 5 notes de veu preparades, però són ni 57.
2: I ja hoy ens esperam per aconseguir la samarreta.
8: Gimó s'ha carregat també la seva secció. Cobres doble, també.
0: Ah, muchas gracias. Pues yo sí cobro doble, ya saben dónde voy. A la Cabrera.
8: Hombre, a celebrar-ho.
0: Re lindo. La mejor carne argentina, ya saben, en la Cabrera. Del chef Gastón Ribeira, que es una locura. Te trae la mejor carne argentina en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Diputació 239, per a vivir la passió per la carn i el fuego, poder reservar per Google Maps o al 938-3230. 938-3230.
2: Va, que em diu l'Helena que ja fa estona que està esperant la Laia, que és l'oient més ràpida, en trucar al 933-44-1411. Hola, Laia.
14: Hola, bon dia.
2: Des d'on ens escoltes, Laia?
14: Des d'Altafulla.
2: Des d'Altafulla. Has estat atenta al test que hem escoltat d'Eric García?
14: Súper, si no el meu fill em mata.
2: Va. La samarreta és molt guapa, eh?
8: Molt
2: oficial,
8: xula.
2: Firmada i dedicada per Eric García. Clar, que quina pregunta vols que fer a la Laia? Aquesta?
8: Vinga.
2: Quin jugador és el que més bronques s'emporta de Hansi Flick, segons Eric García?
14: Doncs ha dit Adeyemi.
2: Corai, collons.
15: Molt bé,
2: Laia.
15: Ràpida, contundent.
2: Uà. Molt bé. El tenies ben estudiat, el test, eh?
14: Hombre.
2: O ha estat el teu fill qui se l'ha estudiat per aconseguir la samarreta?
8: Jo crec que...
14: No, ja està a l'Insti, i m'escoltarà després. I si veig que, si veu que la falla, me mata.
2: O sigui, serà una sorpresa. Li regalaràs quan surti de l'institut?
14: Sí, crec que li diré quan
0: guai.
14: Surti i es posarà supercontent.
8: Jo crec que a la Laia li faries ara el test seguit
2: aviam.
8: I les encertaria
2: aviam,
8: totes.
2: Laia, molt ràpidament, eh?
14: Pregunta-m'ho tot.
2: El més pesat.
14: El més pesat és Fermín.
2: El més intel·ligent.
14: Ell mateix, l'Eric.
2: Sí que ho saps, sí. El que... mai voldries d'enemic.
14: Cancelo.
2: Estic per regalar-te 10 samarretes. Laia.
0: Bueno, calma.
2: Quina gran estudiant que ets.
14: Som 5 a casa, només necessitem 5.
2: Laia, de moment tens aquesta, que és oficial, la primera equipació d'aquesta temporada, firmada i dedicada per Eric García. Gràcies per escoltar el que t'hi jugues i felicitats pel premi.
14: Gràcies, Sique.
2: Adeu, una abraçada per tu. Doncs ja ho tindríem, això, Flaqui. Ara ens retirem a escoltar les notícies a hora 14, no?
0: Com Messi, ho has de fer com Messi, està aguantant la samarreta com...
2: El Flaqui és capaç de tot, eh?
8: No,
2: ja ho he dit altres vegades.
8: Les coses que
2: si
8: fa Messi
2: Puyal
8: només les sap fer Messi.
2: Va ser Cruyff, el Flaqui és Guardiola.
0: I Jordi Basté, el futbol.
2: Adéu.

0: ¿Qué te jugas?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno ofrece una primera cifra estimada de menores que están ahora mismo en las calles de Ceuta desatendidos y que no están acogidos a ningún recurso. Son entre 700 y 1.000 menores, según los datos que acaba de ofrecer hace unos minutos el mando único Ángel Víctor Torres.
3: Me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación. Nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente, de los 10 primeros expedientes de menores. Junto a ello también el apoyo que hemos hecho con los 25 millones del primero de los reales decretos leyes aprobados para Ceuta.
2: El gobierno culpa de la lentitud de los procesos de filiación y apertura de expedientes al gobierno ceutí, en lo que es otro choque entre administraciones que ahora mismo compiten también en los programas de televisión. Y es que en plena crisis de Ceuta, Feijóo ha presumido esta mañana de ganar anoche la batalla televisiva. Vivas en El Hormiguero tuvo más audiencia, dice Feijóo, que Sánchez en El Intermedio. Bueno, en realidad lo dicen las audiencias. Feijóo, que acaba de poner sobre la mesa, insisto, en este momento, este debate en plena crisis, la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que la obtengan y que hayan cometido un delito grave.
4: Vamos a presentar un proyecto de ley orgánica para regular el otorgamiento de la nacionalidad, el mantenimiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma.
2: ¿Sería legal? Bueno, pues luego a y media se lo preguntamos a Joaquín Urías, que es catedrático de Derecho Constitucional. Aunque Ceuta al margen, la noticia polémica de este martes está en Madrid a partir de esa información publicada por los compañeros del País sobre la decisión de dos responsables médicos del Hospital Ramón y Cajal de rebajar la clasificación de pacientes para maquillar las listas de espera quirúrgica. Cambiaban la prioridad para mejorar la foto de esas listas. La Comunidad de Madrid se lava las manos, mira a estos responsables médicos y no abre de momento ninguna investigación. Y no va a comprobar, por tanto, de momento ni qué pasó en el Ramón y Cajal, ni si, como denuncia el sindicato Amitz, esta podría ser una práctica habitual en otros hospitales. Ángela Hernández es secretaria general del sindicato Amitz.
5: Los indicadores están para facilitar, gestionar la sanidad, no para que los gestores manipulen esos datos para tratar de quedar bien con sus superiores y no poner en riesgo su silla. Es decir, nos parece muy mal que se manipulen o se maquillen las listas de espera, porque lo que hay detrás de una lista de espera es un paciente sufriendo.
2: La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerda que esto del maquillaje de las listas de espera no es nuevo, que se intentó paliar con un decreto que no salió adelante para garantizar la transparencia de esta información, y culpa de lo ocurrido a Isabel Díaz Ayuso por impulsar una sanidad en la que los criterios de productividad se imponen a los criterios médicos.
6: El gobierno de Ayuso está nuevamente poniendo en peligro a pacientes graves para maquillar sus datos de espera. Es una ingeniería contable en la que está jugando con la vida de las personas. Mentir sobre las listas de espera y sobre el cumplimiento de objetivos ya es grave. Retrasar operaciones urgentes para que le cuadren los números es muchísimo más peligroso.
2: Ahora ampliamos para los oyentes de la comunidad en Hora 14 Madrid. 2:03, lo ha avanzado la SER. Francesc, el hombre que lleva más de 700 días esperando una muerte digna y que se encuentra ahora mismo hospitalizado después de intentar suicidarse el pasado fin de semana. No lo logró y la justicia sigue obstaculizando su petición. El Supremo, recordemos, concluyó en su día que la opinión de las familias puede paralizar una decisión personal. Acabamos de preguntar por este asunto a la portavoz del govern, es Silvia Paneque.
7: Des del govern de la Generalitat s'ha fet...
8: Des de la Generalitat s'ha hecho el trabajo que había que hacer. Los distintos comités determinaron positivamente este caso de eutanasia, por lo tanto, el govern ha hecho su trabajo.
7: El govern ha fet la seva feina.
2: Recordemos que el gobierno central tiene pendiente una reforma legal a partir de otro caso polémico, el de Noelia, que también contamos aquí en la SER. Y otro sonido de la mañana, la hermana de Claudia, la estudiante canaria asesinada en México y que en un vídeo responsabiliza a la universidad de no haberla advertido lo suficiente de los riesgos que suponía la zona a la que se iba de intercambio.
9: Me parece increíble porque cuando mi hermana llegó, que ella antes esto no la habían avisado, no sabía nada, resulta que en la universidad en la que iba a estudiar allí hacían nada, habían asesinado a otras dos chicas y bueno, ya desde entonces mis padres estaban obviamente preocupados por ella, porque le pudiese pasar algo malo.
2: La Universidad de Granada ha suspendido de momento todos sus programas de intercambio con la Universidad Mexicana de Morelos.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Más cosas, Toñi Fernández. Los precios siguen subiendo en España y mucho, ¿no? Buenas tardes.
0: Confirmado, muy buenas. Crecieron en agosto 7 décimas y se colocaron en el máximo del último año y medio. El comportamiento de los carburantes augura un más mal mes de septiembre, mientras la cesta de la compra se resiente. Es más pequeña y en ella abundan las promociones y las marcas blancas. Y desde hoy no van a llegar a nuestro teléfono, se van a bloquear los mensajes que usan alias no registrados de manera oficial. Si intentas evitar estafas usando de manera fraudulenta nombres como Correos, Agencia Tributaria, además de bancos y otras marcas comerciales. Miles de marcas esperan todavía ser validadas.
2: Bueno, ya veremos qué pasa. El tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó.
10: Tarde soleada con temperaturas igual de altas que ayer, incluso en algunos sitios un poco más altas. Destacable el calor cerca de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con máximas de hasta 40 grados en algunas poblaciones, también en las islas más orientales del archipiélago canario. Y en la mayor parte del país esta tarde máximas de 30-35 grados, con muchas horas de sol, pero con nubes en aumento en el Cantábrico, la próxima noche un poco de lluvia. Y cuidado mañana en el Mediterráneo, tormentas que podrán descargar con mucha intensidad en Cataluña y Baleares.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
11: Soc una víctima de la justícia. Amb aquesta nota, en Francesc Auger s'ha intentat suïcidar, cansat d'esperar que un jutge li permeti l'eutanàsia que li va ser reconeguda pels metges fa 768 dies. La seva família és qui ho va portar als tribunals, però després se n'ha penedit.
12: L'advocat, jo li vaig dir que volia treure-ho tot, perquè tot això ja veia que ell ho volia.
13: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no sóc ningú per dir-li que no.
11: Ara, en Francesc haurà de continuar esperant en un psiquiàtric. El govern espanyol anuncia canvis en la llei perquè això no torni a passar. El Camp Nou serà la seu d'una final de la Champions 30 anys després. El 2029, ja amb l'estadi totalment acabat i amb més de 100.000 localitats. Un any després, Barcelona també podria acollir una final del Mundial, tot i que aquesta es disputa amb el Bernabéu o el Marroc. Professors i sindicats de docents no confien en la promesa de Salvador Illa de climatitzar totes les escoles i instituts en els pròxims 4 anys.
14: Forma part del mateix tipus d'anunci, que queda molt bé, però després la realitat, amb el temps, sempre es demostra que queda en un no-res.
11: De fet, ja avui mateix, el govern només ha aprovat els diners per climatitzar 100 centres i admet que han de ser els ajuntaments els que hauran d'avançar els diners per posar aire als altres 2.400. La inflació a Catalunya es torna a disparar. Els preus pugen un 4% aquest agost, l'encariment interanual més alt des del març del 2023. Si llavors era pels efectes de la guerra a Ucraïna, ara és per la guerra a l'Iran i el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Tot això en aquest dimarts en què parlarem de la situació a les platges. Es tanca una temporada amb rècord d'ofegats, 43 persones mortes, la xifra més alta dels últims 12 anys. Els socorristes denuncien que són molt pocs per la quantitat de gent que han de vigilar.
15: També s'ha de mirar pel socorrista de quan té la seva primera persona que no surt. També les seqüeles que pot arribar a tindre ell, òbviament necessita un psicòleg.
11: Han dit prou i demà protestaran a Barcelona per denunciar les seves condicions, que diuen que són precàries i que a més canvien radicalment segons el municipi. Avui oficialment es tanca aquesta temporada de bany, tot i que la calor continuarà a l'espera d'un canvi de temps. Jordi Carbó.
10: Un dia més de calor de ple estiu amb temperatures màximes que durant la tarda seran una mica més baixes que ahir a les comarques de Girona i Barcelona i pujaran a les de Tarragona i Lleida. Però en el conjunt de Catalunya, màximes de 30-35 graus, a prop dels 35 a tot l'interior, fins i tot algunes valls del Pirineu. Passarem dels 35 a Ponent, a comarques com la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, també al Pla de Lleida o a la Conca de Tremp, en una tarda assolellada i amb vent de marinada de moderat a fort fins a primeres hores de la nit. I demà les temperatures començaran a baixar, sobretot perquè cada cop hi haurà més núvols, i compte perquè, a mesura que avanci la tarda de demà, les nuvolades creixeran amb més facilitat i hi haurà tempestes que podran descarregar molta intensitat, sobretot a les comarques de Barcelona i nord de Tarragona.
11: A la tècnica, Víctor Valero, des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
12: El que vull és l'eutanàsia, perquè jo he lluitat per l'eutanàsia molt, però si m'obliguen, m'obliguen molt de temps, me'n va pels meus mitjans. Si ho faig així, no... No mai sense despedir-me de la gent.
11: Vull l'eutanàsia perquè hi he lluitat, però si m'obliguen, me n'aniré pels meus propis mitjans i sense acomiadar-me. Aquest és en Francesc Auger, això ho deia fa 6 mesos, i ja llavors duia 2 anys esperant que la justícia li permetés sotmetre's a una eutanàsia que tenia reconeguda des del 2024. Ara, 768 dies després, ha dit prou, s'ha intentat suïcidar, en un cas que ha seguit i continua seguint la periodista Andrea Villoria. Què tal, Andrea?
16: Hola, bona tarda, Joan.
11: Això que expliquem va passar fa 2 dies.
16: Sí, diumenge de matinada, quan estava sol a casa seva, en Francesc Auger es va intentar suïcidar. L'endemà el seu entorn se'n va adonar en veure que no contestava cap trucada ni hi havia moviment a casa seva, així que van acabar trucant emergències. Els bombers i els Mossos el van trobar en vida, tot i que dèbil i desorientat. Havia deixat una nota de suïcidi on es descrivia com una víctima de la justícia i acusava el poder judicial d'obligar-lo a suïcidar-se havent allargat tant la paralització de l'eutanàsia. Els metges el van ingressar d'urgència a l'hospital amb un quadre d'intoxicació, tot i que fora de perill. Ara ha estat traslladat a un hospital psiquiàtric on el tenen en aïllament per evitar que torni a intentar suïcidar-se.
11: Has parlat diverses vegades amb en Francesc. Andrea, recordem que després de patir 4 ictus i 2 infarts, ara pateix afàsia i la seva mort digna es va aprovar per comissió, per una comissió de garanties de la Generalitat l'agost del 2024, però el seu pare després ho va intentar aturar a la justícia, com li va passar també a la Noelia.
16: Exacte, el drama del Francesc es remunta al juliol del 2024, fa 2 anys i 2 mesos, quan la Generalitat li va concedir la mort assistida per les seqüeles que pateix d'aquests 4 ictus i 2 infarts i que li impedeixen dur una vida digna, segons ell. Per exemple, li costa molt parlar.
12: A mi parlar és un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
16: No pot seguir una conversa amb normalitat, tampoc moure's com feia abans.
12: Em costa molt tot. Si abans ho feia amb una hora, ara em fas tot el dia, o un dia no en tinc prou per fer-ho.
16: Així que sentia...
12: No sóc jo. Per mi no sóc jo.
16: Això ens deia fa uns mesos, quan sabia més que el seu pronòstic era anar a pitjor.
12: No vull patir més que com estic patint ara.
16: Ell hauria d'haver rebut l'eutanàsia a l'agost de fa 2 anys, però el seu pare ho va recórrer i això va paralitzar la seva mort assistida. El jutjat de Barcelona va desestimar inicialment el recurs perquè creia que l'eutanàsia és un dret individual i que els familiars no s'hi haurien de poder oposar. Però el pare i la fiscalia van recórrer-ho al Tribunal Superior de Catalunya, després això va anar al Suprem, que ha fixat una doctrina en el sentit contrari. Diu que els familiars sí que estan legitimats. Amb tot plegat, han passat 768 dies sense que en Francesc tingui cap horitzó de quan acabarà aquest laberint judicial i, per tant, el seu malson.
11: De fet, el més pervers és que ara el pare, la família, se'n penedeix d'haver-ho intentat aturar. De fet, han demanat ara a l'advocat que paralitzés aquest procés, però no ha servit per agilitzar la situació. Està tot encallat entre jutjats i recursos. Tu has parlat amb la família, Andrea.
16: Sí, fa unes setmanes vam parlar amb en Jordi Auger, que és el pare del Francesc. Avui té 96 anys i ens explicava que la primavera va decidir deixar el cas, desistir.
17: Bueno, l'advocat, jo li vaig dir... que volia treure-ho tot, perquè tot això ja veia que ell ho volia, doncs que fessin el que ell volia.
16: També ens admetia que la seva gran por era quedar-se sol, per això va recórrer en un principi.
17: Quedaré aquí, perquè no tinc ningú més que allà.
16: És un home religiós, vidu, que va perdre el seu fill gran en un accident de cotxe i no es veia capaç de sobreviure també al fill petit. Ara s'ha mudat a casa de la seva germana, la Clotilde, de 83 anys, que el cuida i que també ha recapacitat. Ella va ser qui va anar a la Ciutat de la Justícia a firmar el recurs contra l'eutanàsia del Francesc, però després de parlar amb ell...
13: Vaig pensar que era una cosa molt personal d'ell, que si ell ho volia, tampoc jo era ningú per privar-li.
16: I ara ha fet entendre al seu germà això.
13: Vull dir, quan estimes amb una persona, el que vols és el millor per ell. Doncs això, si ell ho vol, no sóc ningú per dir-li que no.
11: Bé, ara en Francesc està ingressat en un centre psiquiàtric. Andrea, podem saber quan per fi se li pot acabar o se li permetrà acabar amb aquesta tortura?
16: Doncs no ho sabem, perquè la justícia en aquest cas està sent extremadament lenta. Fa 4 mesos que no hi ha cap moviment judicial en aquest cas. Després de la sentència del Suprem, que avalava que els familiars s'oposin a l'eutanàsia, els jutges catalans haurien d'haver reactivat el cas del Francesc, dur la seva mort assistida a judici, com va passar amb la Noelia, o convocar les parts perquè el pare desistís oficialment. Però no ha passat res d'això. L'advocat de la Generalitat, segons fonts judicials, ha fet 2 requeriments aquest estiu per intentar desbloquejar el cas, però res de res. Així que el govern diu que ells han fet la seva feina i ara fa un toc d'atenció als jutges.
7: Aquí sí que hauríem de fer una crida a la necessària celeritat de resoldre aquests casos en l'àmbit judicial. És greu l'endarreriment que hi ha en la determinació de la justícia.
16: Són paraules de la portaveu del govern, Sílvia Paner, que fa només uns minuts.
11: Andrea Villoria, moltes gràcies, com sempre.
16: A vosaltres.
11: Acaba de parlar d'aquest cas la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa. En estos momentos ya se está tramitando en el Congreso una proposición de ley precisamente para evitar que recursos de terceros puedan bloquear durante tanto tiempo el ejercicio efectivo del derecho a la eutanasia. Creemos que esa reforma es necesaria y esperamos que pueda salir adelante.
11: Cristina Vallès és la presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Bona tarda, Cristina, i gràcies per atendre'ns.
18: Bona tarda, gràcies a vosaltres per trucar-nos.
11: És que acabeu de fer un comunicat en què qualifiqueu de tortura el que està vivint en Francesc i dieu que la culpa és una paràlisi institucional injustificable. Què ha de canviar a la justícia, en el vostre criteri, perquè un cas així no es torni a repetir?
18: Bueno, diverses coses han de canviar. Una, que en aquest moment la línia fixada pel Tribunal Suprem ens sembla una cosa que no té cap mena de sentit. No? L'eutanàsia és un dret aprovat, un dret personalíssim, autònom, que el demana una persona que, com el Francesc, que és una persona major d'edat, autònoma i competent. I després d'un llarguíssim procés, la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya aprova aquesta eutanàsia. I llavors es permet que una altra persona, per molt pare que sigui, pugui aturar aquesta eutanàsia. Això és la primera cosa que no ens sembla que tingui cap mena de sentit. La segona seria que el litigi judicial és absurd que pugui durar tot aquest temps que ha durat. Clar. És que 2 anys esperant una eutanàsia és fora de mida i porta això, porta que la gent faci coses com el que ha fet ara el Francesc, que és dir prou.
11: És que vosaltres, que com a entitat heu lluitat tant de temps perquè existís una llei que blindés l'eutanàsia, què sentiu en casos com aquests en els quals, tot i que hi ha una llei que existeix, això es paralitza i s'eternitza?
18: És pura indignació el que sentim, perquè clar, això va absolutament en contra del que era l'esperit de la llei, que era que les persones que estaven en un patiment greu que no es podia aturar de cap altra manera tinguessin el dret a dir prou, a decidir sobre la seva pròpia vida. Per tant, doncs, una vegada aconseguit aquest dret, que hi hagi aquestes qüestions judicials que impedeixin portar-ho a terme, ens sembla un despropòsit absolut. Vull dir, la llei va costar molt d'aconseguir-la. Tots coneixem i recordem casos com el Ramon San Pedro, que no va poder accedir a aquesta llei, però això era una cosa que hi era un esglaó superat. O sigui que està en una situació que creiem que és terrible.
11: Cristina Vallès és la presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Gràcies, Cristina, per atendre'ns. Bona tarda.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la tasca que esteu fent informativa.
11: Tenim el detall d'aquesta informació que signa l'Andrea Villòria al web de SER Catalunya. Ara són les 2:18. Anem a ampliar la notícia esportiva del dia. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Així ho ha aprovat la UEFA, el nou Camp Nou ja totalment reformat serà la seu de la final el 2029, 30 anys després de la darrera vegada. History is made. Manchester United are the champions of Europe again. Va ser el 99, una final entre el Manchester i el Bayern, que va guanyar l'United per 2-1. Detalls, Santi Ovalle, bona tarda.
19: Bona tarda. El comitè executiu de la UEFA, que s'ha celebrat a Grècia, ha decidit que el Camp Nou sigui la seu de la final l'any 2029. El gran rival en aquesta cursa era l'estadi de Wembley, a Londres, però finalment s'ha imposat el Camp Nou. És la tercera vegada que l'estadi del Barcelona acull la final de la Champions. Ho va fer el 89, ho va fer el 99 i ho tornarà a fer 30 anys després. Aquesta decisió s'ha d'entendre doncs com un pas més a la normalització de les relacions entre el Barça i la UEFA després que el club blaugrana abandonés definitivament la Superliga. I és la notícia del matí en clau esportiva: el Camp Nou de Barcelona serà la seu de la final de la Champions l'any 2029.
11: Aprofitem que tenim aquí Ovalle perquè avui torna a la Lliga, el Madrid visita l'Els, l'Espanyol al Rayo Vallecano a les 7 i demà li toca el Barça contra el Racing i ha parlat Hansi Flick.
19: Un Hansi Flick que no ha descartat ser l'entrada del Barça el 2029 en aquesta final de la Champions que li han atorgat avui al conjunt blaugrana i que ha tornat a defensar la candidatura de Lamine Yamal per la pilota d'or.
20: If you want to win the Ballon d'Or, this is normal as a player. This is an important thing. This is an important trophy.
19: Tot això a la prèvia del partit del Barça contra el Racing de Santander. Demà, un partit pel qual el Barça repetirà la convocatòria i on arriben després de fer un entrenament suau de recuperació després de jugar el partit contra el Levante.
11: Gràcies, Ovalle. I ara parlem de la crònica política. Anem al Palau de la Generalitat. El dels temes del dia és la climatització de les escoles i els instituts que prometia ahir Salvador Illa.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
11: Haurem climatitzat tots aquests centres públics de Catalunya, tots els que hi ha en els pròxims 5 anys. El problema és que de moment el govern contempla portar directament només 100 milions que donen per climatitzar 100 escoles en 2 anys. Què passa amb les altres 2.400? Doncs el govern diu que ha de ser els ajuntaments qui avancin els diners o, en tot cas, la col·laboració d'empreses privades. Xavier Balló.
21: El govern diu que per accelerar aquesta climatització haurà de buscar la col·laboració d'empreses privades o també d'ajuntaments que tinguin recursos disponibles i que la Generalitat vagi finançant, no d'immediat, sinó a 10 anys vista, aquestes obres que ara ella no pot assumir. En els propers mesos s'aniran activant aquests mecanismes, mentre en paral·lel el govern vol obrir el debat sobre el futur de l'educació amb tots els partits i parts implicades. Ahir el president Illa es va comprometre a posar sobre la taula assolir per primera vegada una inversió en educació del 6% del PIB. Avui la portaveu Sílvia Paneque ha admès que aquest és un objectiu que en tot cas es plantejarà a llarg termini.
7: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. Però sí que el president va voler marcar el camí que allò que ens havien comprat més el 2009 i que fins ara no s'ha pogut abordar o no hi ha hagut aquesta iniciativa política, si vàrem acordar el 6, hem de desplegar el 6.
21: Panic ha dit que el nou model de finançament seria clau per assolir la inversió, però el cert és que, encara que s'aprovés aquest nou model, que no està clar, i que tots els 4.700 milions addicionals anessin a educació, encara estaríem lluny d'assolir la inversió del 6%.
11: Hi ha una plataforma de professors, Aules que Cremen, que des de fa mesos registra les temperatures que hi ha a diferents aules de Catalunya. Desconfien que la voluntat del govern a l'hora de climatitzar les escoles sigui real. De fet, Soledad Domínguez, has parlat amb ells i també amb altres sindicats de professors que ho veuen de la mateixa manera.
22: Des d'Aules que Cremen recorden que des de l'any 2023 la Generalitat ha anunciat diferents plans per climatitzar els centres educatius, però que cap s'ha acabat de concretar. La diferència, diu Pau Sánchez, és que ara tenim una eina, el mapa de temperatures que han fet els professors, per comprovar si es compleix.
23: Si el mapa es torna verd, voldrem dir que han fet la feina, però jo, si em preguntes la meva opinió, penso que quedaran no res.
22: Des de la CGT, Laura Gené diu que cal complir i fer-ho més ràpid del que ha anunciat el president Illa.
24: Sense terminis, sense diàleg social, no podem celebrar un anunci que sembla més aviat un exercici de propaganda política per les properes municipals.
22: Els sindicats també valoren l'anunci d'Illa de promoure un gran pacte que impliqui partits i tota la comunitat educativa per invertir realment el que preveu la llei, que és el 6% del producte interior brut. Des de Comissions Obreres, Eduard Núñez diu que el Parlament té una oportunitat d'or per demostrar que s'ho creuen de veritat.
25: Tenen aquí al Parlament la iniciativa. Es tracta de concretar això i de provar la ILP.
22: Des d'USTEC demanen a Illa que concreti quan s'ha d'arribar a aquesta inversió del 6%.
11: I la notícia econòmica del dia són els preus, disparats per culpa de l'augment dels combustibles. Els preus han pujat de mitjana un 4% a Catalunya en l'últim any. Les dades de l'IPC a l'agost, que s'han publicat avui, mostren un encariment interanual que és el més alt des del març del 2023. Encara llavors cuejaven els efectes de la guerra ucraïna. Ara, el conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'Estret d'Ormuz torna a disparar els preus del combustible. Pol Valero.
26: L'IPC a Catalunya ha pujat per quart mes consecutiu, 5 dècimes respecte al juliol, fins al 4%, tot i que es manté per sota de la inflació del conjunt de l'Estat, que és del 4,3. Recordem que la recomanació del Banc Central l'europeu és de mantenir la inflació al voltant del 2%. La principal culpable de l'encariment és l'energia. Els carburants i els combustibles a Catalunya han augmentat un 18% de preu. Malgrat les rebaixes fiscals, per un litre de gasoil ara es paga un 30% més que fa un any i en el cas de la gasolina és un 16% més cara que l'estiu passat. La factura de la llum també s'ha encarit un 9%. Per ara, però, la pujada de preus no s'ha estès de manera clara a la resta de la cistella de la compra. Els aliments s'han encarit un 2,3%, mentre que la inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments, s'ha situat al 2,8%, dues dècimes menys que el mes anterior.
11: 2 minuts i fem balanç de l'estiu. Feia 12 anys que no moria tanta gent ofegada a platges i piscines. Ara us ho expliquem.
1: Cadena SER.
0: La Festa Major arriba al Poble Nou, del 10 al 20 de setembre, i el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
4: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Hora 14. Amb Joan Bofill.
11: 4 minuts i seran 2/4. Des de fa 12 anys que no hi havien hagut tantes morts a les platges, tantes persones ofegades, 43 des del 15 de juny a tot Catalunya i la gran majoria a platges, 27 víctimes i després en piscines, 11. Els socorristes es queixen que han d'assumir la vigilància de més gent que la que poden assumir.
14: Y no se puede seguir trabajando con una socorrista o un socorrista solo, sola para vigilar 500, 600 metros, un kilómetro de playa y decenas de miles de personas, lo cual hace imposible la principal tarea nuestra, que es la prevención.
11: És Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Aquests professionals denuncien que estan al límit. Ja han convocat una manifestació per demà a Barcelona perquè es queixen de les condicions. Diuen que són molt precàries, però és que, a més, canvien segons el municipi. I per això demanen unificar criteris. Cristina Artacho.
27: Reclamen una legislació que s'apliqui a tot el litoral català. Volen que la temporada comenci per Setmana Santa i acabi el 15 d'octubre i que hi hagi un professional cada 200 metres de platja per garantir la seguretat dels banyistes. També denuncien que no es tenen en compte les conseqüències psicològiques d'atendre un ofegament. Noa Marzà és socorrista a les platges de Salou.
15: També s'ha de mirar pel socorrista de quan té un problema així, de quan té la seva primera persona que no surt. També les seqüeles que pot arribar a tindre ell, òbviament per la família, per la víctima, però també el socorrista té unes seqüeles, necessita un psicòleg.
27: Molta part de la plantilla és jove i lamenten que quan fan recomanacions als banyistes no els fan cas, el qual implica un perill per la ciutadania. Afirmen que si la situació continua igual de crítica la pròxima temporada, convocaran vaga a totes les platges catalanes.
11: I la crònica de successos comença a Vidreres. Els Mossos busquen el presumpte violador d'una noia de 22 anys que dissabte va

0: encetem el llapis de memòria de l'Oriol Grau amb l'Àngels Guanyalons cantant Potser aquest cop, que és un dels temes del musical Memory, amb el que ho va petar molt fort l'any 1992. I aquesta cançó, Oriol, tracta sobre un concepte que crec que en aquella època doncs, no es tocava gaire, però que avui el tenim a la boca tot el dia, que és la resiliència.
1: Sí.
0: Més concretament, la resiliència amorosa, perquè la protagonista, l'Àngels, malgrat haver-se endut un cabàs de carbasses al llarg de la seva vida, doncs encara té la capacitat per il·lusionar-se,
1: de tirar endavant,
0: per tenir esperança, per l'amor, i dir, i si aquest cop triliri, i surt bé.
1: D'això es tracta, no? D'això es tracta, d'anar provant a la vida. L'Àngels Guanyalons és una artista fantàstica. Si fos nord-americana, tindria uns shows fantàstics de Las Vegas, d'aquells tremendos, perquè és una artista completa. Som del mateix any, a més, i amb ella li senta millor. Jo m'he fet més vell, però és meravellosa. I aquest espectacle que el vam fer aquí, al costat del Tívoli, després en vam fer un altre amb el Carles Sabater, i vam venir a la ràdio, i me'n recordo d'aquells moments especialment.
0: Tu ja estaves aquí, l'any 92?
1: Sí, vam arribar l'any 91.
0: Sí, estaves recent arribat.
1: Acabat d'arribar, sí, encara érem els de l'Avellana Connection, ens deien.
0: Tu has pogut explotar la teva vessant cabaretera, de
1: sí,
0: tant tant?
1: Sí. Vaig tenir la sort de fer un curs molt interessant que havia muntat l'AISGE, de cabaret. I d'allà vaig aprendre alguns trucs i tècniques i després ho he aplicat amb tres obres diferents, en què soc autor i en dos que he sortit, de les tres.
0: T'has posat a cantar,
1: sí,
0: a tu
1: sí,
0: mateix.
1: Sí, sí, a cantar, a fer striptease.
0: També?
1: També, perquè forma part del cabaret, també. I sí, a baixar entre la gent, a interactuar amb la gent, a seure'm a la falda d'algú i riure. I sí, m'agrada molt aquest gènere.
0: I els teus 60 pocs anys?
1: Tres.
0: Pocs? Poquets?
1: Pocs.
0: Semblen menys?
1: Gràcies.
0: Un parell de mesos menys. Quins objectius / somnis professionals encara et queden per assolir? Que diguis, jo vull fer això.
1: Doncs no molt, perquè jo he superat amb escreix les meves expectatives. Jo mai em pensava que arribaria a fer ràdio durant 8 anys diaris, no? O televisió, o fer tant de teatre. I jo anava per funcionari, que les tardes em dedicava a fer alguna altra cosa artística. I de sobte penso que, clar, és que m'agradaria naturalment fer algun clàssic o jo què sé, o treballar al Nacional, però tampoc és que no m'ho curraré gens.
0: Però ho has provat? O...
1: No m'ho curraré, és a dir, no.
0: Si
1: em truquen a casa i
0: ja sabeu,
1: i em posen
0: si voleu
1: fàcil...
0: l'Oriol Grau fent un drama, no?
1: Per exemple, n'he fet de drames, i darrerament.
0: I què tal?
1: Bé, a mi se'm dona molt els drames. Jo, de fet, vaig començar amb drames. Un dels primers drames em va dirigir Ramon Simó, que després ha estat director del Grec i tot plegat, i era un John Osborne que es deia Amb la ràbia al cos, i era un drama dramón, tremendo.
0: I la gent no et reia? Perquè
1: no.
0: És que tu t'associem amb el riure, que és
1: clar,
0: molt bonic, per altra
1: posterior,
0: banda.
1: Ve posterior. Primer vaig començar amb el drama i després va venir la comèdia.
0: I el drama no ha tornat?
1: Sí, intermitentment. De tant en tant he fet algun drama.
0: Ara tinc ganes de veure't. Allà,
1: sí.
0: Intensito.
1: Bueno, i tant, i plorar i tot, i tremendo.
0: Que com dius, tu treballaves de funcionari a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
1: A la DGAIA, famosa.
0: A la DGAIA. Què foties a la DGAIA?
1: Res, era administratiu. I em passava la vida passant informes de psicòlegs o pedagogs o així, o de treballadors socials, a màquina. Ells els escrivien a mà i els passava a màquina. I se l'en vaig fer un fart de llegir històries terribles.
0: Drames.
1: Sí, la meva feina no hi havia ni una alegria, amb prou feines. De tant en tant, quan donàvem algun nen acabat de néixer, alguna família adoptiva. Això eren els únics moments en què s'il·luminava aquella oficina. La resta era tot gris, horrible. I vaig estar-hi 6 anys.
0: I en aquella època ja s'ensumava que a la DGAIA hi havia alguna cosa que
1: no,
0: que no rutllava?
1: No.
0: Tu no estàs pringat, no?
1: No.
0: Val.
1: En aquella època no, perquè la portava Unió. Bueno, suposo que ho haurien fet les seves, però es van partir les conselleries entre Convergència i Unió. I Justícia primer i Benestar Social després van passar a Unió. I no ho sé, Unió no sé si té fama d'haver fotut mal a Caixa o no ho sé, perquè com que ja no existeix.
0: És veritat, això en pau descansi.
1: Sí, ja no ho sabem.
0: I et va costar prendre la decisió de deixar aquesta feina de funcionari, venir aquí a Barcelona, començar una aventura amb el Terrat...
1: Gens. No em va costar gens. Zero. Perquè jo odiava la meva feina de funcionari. I a la primera oportunitat, jo, un any abans de venir aquí a Barcelona, ja havíem treballat a Ràdio Reus amb l'Andreu, de col·laboradors, parlo en plural perquè érem el Fermí i jo. I havíem treballat de col·laboradors i jo ja havia tastat una mica les mieles de la ràdio. Aleshores, quan l'Andreu em va dir, tinc l'oportunitat d'anar a Barcelona aquest 91. T'apuntes? Jo anava a cobrar la meitat del que cobrava de nòmina i a viure a Barcelona, en una ciutat gran i que t'has de buscar la vida i tal. I vaig dir que sí, sense ni pensar-m'ho. Perquè de sobte s'assemblava molt al que jo volia, que era viure de l'artisteo.
0: Sí, no et va haver de menjar l'orella.
1: No gens.
0: L'Andreu,
1: no gens.
0: Jo crec que té pinta de ser un bon menjador d'orella.
1: Sí.
0: De però... fet, una de les seves virtuts és que sempre s'ha envoltat molt bé.
1: Sí, però jo era una xica fàcil. I em va tirar el cable i m'hi vaig agafar.
0: Bueno, una xica fàcil, però que ve d'una llarga saga de servidors de l'Estat, família de funcionaris.
1: Per descomptar, la meva besàvia ja ho eres, garrifa, tu. La meva besàvia, el meu avi, la meva mare, els meus germans, sí, sí. Els funcionaris,
0: ja em diràs. I com s'ho van prendre a casa quan dius jo no vull ser funcionari?
1: Bé, com una marcionada. Perquè vaig ser funcionari, vaig passar unes oposicions i vaig ser 6 anys. Però quan vaig dir vull marxar, i clar, hi havia la por, aquesta feina és molt insegura i tal, avui dia totes les feines són insegures, no? Però antigament semblava que només el teatre fos insegur. O això, l'artisteo. I aleshores jo vaig dir, igual, ja sóc major d'edat i faig el que em dóna la gana.
0: De fet, fent números t'agafa amb 20 i llargs.
1: 27. 27.
0: Sí, que no ets un xaval.
1: Ja, ho tenia tot negre. Ja està, jo era gran.
0: Sí, que l'oportunitat de venir a Ràdio Barcelona amb el Terrat doncs és un d'aquests trens que només passen una vegada a la vida. L'Oriol Grau doncs no va desaprofitar l'ocasió, es va pujar al vagó i va dir, ei, take a chance on me.

0: Take a Chance on Me d'Ava sonant al llapis de memòria de l'actor, guionista, director, funcionari, professor de la Universitat Rovira i Virgili durant un temps, etc etc, de l'Oriol Grau.
1: Hola.
0: Aquest tema va ser publicat l'any 1978, és a dir, en plena transició del franquisme, i quan tu tenies fent números, doncs, 15 anyets.
1: Sí, exacte, sí, sí.
0: Et per transporta vaig... a aquesta època?
1: I tant, i tant, i tant. Ava, de sobte, era la reina de les festes que fèiem. I aquelles festes era el descobriment de moltes coses, no? De la teva capacitat d'alcoholitzar-te i els teus límits, i també del sexe, la descoberta del sexe, no? I em porta molta alegria. Jo em vaig passar una adolescència i una joventut molt feliç a Tarragona.
0: Tu ja no ets fill del Guateque. Tu ets més
1: ja
0: jove.
1: No. Ara ja no anem ni a sopar, anem a dinar.
0: No, però els del Guateque menjaven sandvitxos de pernil dolç.
1: Exacte,
0: i Fanta. Tu ja sí, no, sí, tu sí. Ja li foties...
1: Sí, ja fèiem altres.
0: JB, coses així.
1: Sí,
0: no?
1: sí, aquella època. Sí, sí.
0: No,
1: la primera borratxera professional va ser als 14 anys. Professional vull dir de no recordar-te l'endemà de què havies fet.
0: I d'agafar fàstic aquella beguda.
1: Sí, per descomptat, no he tastat mai més el conyac, va ser de conyac.
0: Si li vas robar un pare.
1: Gairebé, gairebé.
0: Un Torres, una cosa d'aquestes,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, d'un moble bar, sortia d'un moble bar segur.
0: Com era l'Oriol adolescent?
1: Divertit.
0: Ja tenies aquest salero...
1: Sí, jo venia dels escoltes també, i això també em va salvar una mica de... Els col·legis eren horribles, el col·legi convencional, i en canvi els escoltes era un altre món. Allà em vaig aprendre a fer teatre, vaig aprendre a treballar en comunitat, vaig estimar la natura, vaig aprendre a estimar la natura. I sortia d'allà i que era un món divertit, musical, de ballar, de jugar, i vaig mantenir-ho, diguéssim, fora dels escoltes.
0: I professionalment aquell Oriol adolescent cap a on tirava? O sigui, hi havia allò del funcionariat, que sí. Vulguis que no...
1: Sí, això va ser per imposició, família, diguéssim.
0: Però la teva aspiració professional...
1: Era aquesta. Jo vull ser artista des que tenia 12 anys.
0: Sí, com una decisió, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo ho vaig llegir en un llibre que era una feina que es cobrava, diguéssim, que era una feina professional. Jo pensava que els actors ho feien per xalar, per disfrutar, i no, es cobrava. I vaig pensar, doncs jo vaig fer això, als 12 anys ja. Als 15 vaig demanar a casa de que em paguessin els estudis i anar-me'n a l'Institut del Teatre Barcelona. Em van dir que de cap manera.
0: Si està aspirat o què, no?
1: Ja ho sé. Però jo ho tenia clar. I mira, i tard o d'hora.
0: Aleshores, quan et truca el Fermí i et diu escolta, que aquí a Ràdio Reus hi ha un xaval que és més jove que nosaltres.
1: Exacte.
0: Que està
1: un
0: fent...
1: any més, no gaire més.
0: Sí, només un.
1: Un any més, sí, sí.
0: Està fent una cosa que li diu al Terrat, vols venir? Va anar així, la cosa?
1: Sí, més o menys. La trobada amb l'Andreu va ser diferent. Ell em va fer una entrevista, ell estava a l'estudi i va enviar una mòbil amb una acció teatral que fèiem al carrer. I volia entrevistar el director, que era jo. I en lloc de posar-s'hi el director, s'hi va posar la seva mare. Que era jo, també. I vaig començar a fer de padrina.
0: I com és que et surt a fer la padrina?
1: Jo què sé.
0: La padrina Josefina, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. En aquell moment jo estava muntant una història i pensava, ara em venen de la ràdio tots els paperots, doncs ara jo què sé. Era per només per jugar, també, i per tocar-li la pera amb aquest locutor que m'estava molestant en un moment en què jo estava...
0: El xavalet.
1: El xavalet aquest. I a l'Andreu li va encantar que comences de padrina i va dir, no, has de venir a fer personatges.
0: Ja portem dos. Ha passat amb el Bernardo,
1: sí, sí.
0: Cortés, i ara amb aquest,
1: que padrina,
0: coses
1: sí, sí.
0: Improvisades, de cop...
1: I que ell es pesca el vol i diu, això pot tenir brillo.
0: Si tu no hi ets des del primer dia del Terrat.
1: No. És el Fermí que coneix l'Andreu, i jo la entro posteriorment.
0: Tu, bueno, fas aquesta performance,
1: sí.
0: No?, per telèfon, sí. I diu, porta-me'l cap aquí.
1: Sí, sí.
0: Ja de xavalet se li ensumava aquest talent a l'Andreu, això, que deuria tenir 20 anys, 18?
1: Sí, no, ja en tenia més, eh? 20 i tants. Però sí, ja tenia una certa xifladura. I un cert caos que sempre m'ha semblat molt interessant. Perquè del caos en sortia molta cosa. De sobte tenia la taula per anar a discos i llibres i no sé què, i d'un disco posava una música i d'allà traiem un gag i d'allà, saps? I, ostres, en aquest aspecte ho trobava molt ric, perquè jo soc molt més endreçat i no sorgien tant les idees, em costaven més. I, en canvi, ell el vol, agafava el sol idea i la feia brillar.
0: És el que es diu un tecnòcrata del caos.
1: Sí,
0: si que
1: sí,
0: ell
1: sí.
0: En el seu caos veu,
1: sí.
0: Està endreçat.
1: Sí, sí.
0: Ets tu que
1: I
0: des de fora...
1: Exacte, ell hi veu les pepites d'or i jo només veig fullaraca.
0: que, per cert, és molt fort que hagis muntat un espectacle com a, el monòleg d'autoficció teatral la mare, el dimoni i jo.
1: Exacte.
0: Per aclarir a tota Catalunya que no esteu enfadats.
1: No, per descomptat que no. Va venir a veure'm ell, la Sílvia però i gent del Terrat.
0: Ho hagis d'aclarir, que tampoc sé d'on neix aquest rumor.
1: No ho sé, però suposo, no ho sé. Suposo que com que vaig deixar el Terrat, la gent ha d'atribuir històries d'aquestes. Jo vaig deixar el Terrat perquè per mi havia acabat un cicle. És a dir, havien sigut 14 anys, intensos, intensíssims, de veure com creix una empresa d'una manera fantàstica, i de sobte vaig dir, tinc enyorança de Tarragona. Me n'entorno a casa.
0: No vull tan bacallar, no?
1: Sí, perquè a casa hi ha feina a fer. A casa hi havia, teatralment, era molt pobre. Ara, per exemple, hi ha una productora que existeix, que una gent que exhibeix en teatre, que monta un festival internacional, tot això neix arran de que jo vaig decidir anar cap allà i impulsar una sèrie d'idees xules.
0: De fet, al Terrat, no sé si en aquella època és com resiliència, no, crec que el tema burnout no es comentava, que és això, és quan et cremes, perquè al matí estàs aquí, per la tarda estàs a la tele,
1: sí,
0: a la nit estàs fent no sé què, clar, la teva vida quedava reduïda a la feina.
1: Sí, sí.
0: Si no et vas enfadar amb l'Andreu, et vas enfadar amb la feina, si te vas descansar.
1: Sí, exacte, exacte. Per exemple, durant els anys que vaig estar aquí a Barcelona, amb prou feines vaig tenir relacions socials. Era de casa a la feina, de feina a casa. I al cap de setmana m'anava a Tarragona a dirigir teatre, perquè seguia dirigint.
0: Uf.
1: Per tant, sí, era una vida intensa, però de feina, feina, feina. Llavors, quan vaig aturar, vaig trobar l'amor i vaig trobar una colla d'amics. I
0: Em fa l'efecte que potser t'hagués agradat aprendre a dir no abans.
1: No, no m'empenedeixo d'haver estat aquí 14 anys a full, eh?
0: No dic pel Terrat en concret, sinó perquè has treballat en moltes coses. Després farem un repàs. Sí. Que no sé si en algun moment haguessis dit, mira, no, això no. De fet, alguna vegada que has dit que no, t'han acabat convencent perquè diguessis que
1: segurament,
0: sí.
1: Segurament, segurament.
0: Va ser la Mònica Terribas a TV3 com a cap de programes d'entreteniment.
1: I tant, pobre, que li vaig dir que no i em va insistir a saco. I mira, vaig acceptar. 2 anys, que va estar prou bé.
0: I cap a casa.
1: I cap a casa, cap a casa.
0: Cal que està clar que amb el Terrat vau triomfar moltíssim. Ara bé, pel que tinc entès, potser m'equivoco, els primers EGMs aquí a Ràdio Barcelona, les primeres dades d'audiència...
1: Tururut, els primers anys, els 3 o 4 primers anys...
0: 4 anys!
1: Ben bé, ben bé. Potser el tercer any ja començàvem a treure el nas i el quart any ja estava una mica més consolidat, però els dos primers era zero. És a dir,
0: zero.
1: La consciència és no ens escolta ningú. I això també et dona una certa llibertat per fer el que ens dona la gana. I això va marcar tendència i vam seguir fent el que ens dona la gana encara que tinguéssim audiència.
0: Sí, clar, però zero... Molts zeros continuats. De fet, admirable la paciència d'aquesta casa.
1: La paciència de Maria Martí, que era el director de la casa, i deia, la ràdio, amb aquella veu del Martí, la ràdio és un cavall lent, no? Una cosa així, deia. És a dir, que vol un tracte lent i al cap de 3 o 4 anys es consolida.
0: Clar,
1: i tenia raó.
0: Estaves a 2 zeros de tornar a la Degaia.
1: Sí, jo també tenia, com que estava en excedència, tenia una mica el coixí aquest de dir, bueno, si he de tornar a ser funcionari.
0: A veure històries, terrorífiques.
1: Truculentes de menors.
0: Has tornat a fer algun programa de ràdio després del Terrat?
1: Sí, a RAC 105 em van contractar per fer Palomino, justament.
0: Hòstia.
1: I va durar un any, una temporada. Perquè jo vaig demanar de no venir a Barcelona, sinó que em posessin un RDCI, que pels profans és un aparell que et posen a casa i que pots fer ràdio des de casa. I em van venir molt amablement a instal·lar-me a Tarragona un aparell d'aquests, i jo feia ràdio en pijama, acabat de sortir d'aixecar-la del llit.
0: I tens mono de fer, ja no personatges, un programa teu, de l'Oriol Grau.
1: No sóc tan ambiciós en aquest aspecte. Més que res perquè sóc un dropo vital. I això implica feina.
0: Ets un dropo vital?
1: Jo sí.
0: Això
1: no
0: vol dir?
1: Sí. L'Andreu sempre m'ha batejat així.
0: Què vol dir això?
1: Ets un dropo vital. Que la meva aspiració és buscar la manera de no fer res. I a vegades em curro molt la manera de no fer res.
0: A veure, durant molts anys
1: ha
0: sigut un mal dropo vital, perquè per voler
1: exacte,
0: no fer res, Déu-n'hi-do, feies tot.
1: No he parat. Però és també el risc de treballar amb el que t'agrada. Que tu mateix t'autoexplotes. Ets el teu propi empresari, no?
0: Em sona.
1: Sí, et sona, exacte. I sobretot amb aquestes feines, la ràdio és tan apassionant que nosaltres ens passàvem tot el dia aquí, des del matí fins a la nit, perquè és que... Bueno, perquè ho saps, perquè veus les actualitats i els companys i tot plegat.
0: Que sou amics. A més,
1: clar.
0: A Ràdio Barcelona sempre hi ha hagut un material humà molt,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: interessant, la
1: I
0: gent és molt
1: època,
0: maca.
1: En aquella clar, la redacció era Xavier Cerdà, Alfons Arús, Gemma Nierga, és que era molt potent. Andreu Buenafuente, era una redacció de popes, no?
0: No, ara estem igual, eh? O sí, millor. Segur, potser segur. Hi ha menys estrelles, però
2: segur, segur.
0: A nivell de persones increïble.
2: Segur.
0: No, no, i ho dic de veritat, eh? És el material humà de Ser Catalunya, Ràdio Barcelona, és increïble. Mm-hmm. Que bé, si tu repenses, que sàpigues que aquí, ja t'ho deia al principi, et veuen com un mite, jo crec que te'l donarien amb els ulls tancats.
2: Moltes gràcies.
0: No demanis la franja de 3 a 4, sisplau, és l'únic que et puc demanar. Però
1: jo crec que per mantenir el mite val més que no torni.
0: Sí?
1: Que es quedi el mite, sí, tant i tant.
0: Bueno, mai se sap. Ja ho saps.
1: Mai se sap.
0: Nunca digues d'esta agua no beberé.
1: Potser sí.
0: Doncs aquest dropo vital, mira si ho ha fet bé, que en aquesta vida ha fet personatges a la ràdio, actor de teatre, director d'una sitcom, tan mítica com Plats Bruts, cantant d'orquestra, funcionari de la DGAIA, professor de la Universitat Rovira i Virgili, cap de programes d'entreteniment de TV3, Oriol, vaja, pràcticament...
1: Per no voler pencar, Déu-n'hi-do.
0: Has fet de tot, menys de torero.

0: Torero.
1: Ah, ja vés a la memòria de l'Oriol Grau, també hi hem trobat Torero, que no és la de Chayanne, sinó la de l'italià Renato Carosone. Aquesta cançó va ser publicada l'any 1958. Crec que tracta, pel poc italià que controlo, d'un italià que vol fer-se passar per torero. Però clar, és que és italià, i sí, l'italià...
2: I grinyola, no? I canta.
1: Sempre és italià.
2: Sí, sí, era un disc del meu pare, i nosaltres el posàvem de petits per riure. I després, amb els anys, amb l'orquestra el vaig arribar a cantar. Mira, tu, quina paradoxa.
1: Amb la gramola de la iaia.
2: Amb la gramola de la iaia, sí, sí.
1: Aquest nom tan modern, a qui se li va acudir?
2: En realitat cantàvem això, cantàvem cançons antigues, diguéssim, dels pares, i cantàvem twist, i cantàvem coses d'aquestes quan ja no es portava tot això. I vam treballar molt, durant molts estius.
1: Tu passaves bé?
2: M'ho passava molt bé, cantant. Ser cantant d'orquestra és el Vietnam de l'artista. Perquè...
1: Bum, frase.
2: Sí, sí, perquè... toques a qualsevol lloc, a qualsevol poble. La gent no acostuma a pagar entrada, amb la qual cosa es creuen amb dret d'exigir més del que t'exigeixen si paguen entrada. Ens havien pujat borratxos a l'escenari, ens havien tirat pedres, ens havien tirat tous, ens havien tirat aigua. És a dir, que és salvatge.
1: I tu seguies allà, eh?
2: I nosaltres seguíem allà.
1: O te rebotaves. Sí, sí.
2: No, no, més d'una vegada avui he utilitzat el micro com a arma, també, de dir, bueno, si sou valents a tirar ous, per què no teniu ous de pujar aquí dalt? Havíem pujat a l'escenari, me'n recordo, de Sabadell, i la policia va pujar i els va agafar a dos rucs.
1: Dos imbècils.
2: Sí, dos imbècils ens havien agredit i se'ls van endur. Però... aprens molt a driblar amb les sorpreses.
1: No, ja ho has dit bé, és el Vietnam de l'artista.
2: Sí, sí,
1: tornaries aquí o com la ràdio? És una etapa ja...
2: És una etapa superada ja, perquè a més necessites molta energia. Ballàvem i cantàvem alhora. Ara és una cosa que no podria fer sense esbufegar, és clar.
1: Que aquesta època que tu cantaves al Torero a casa i us en rèieu i tal, aquí estem a Barcelona o estem a Tarragona? Perquè aquest és un altre mite que hem de desmuntar.
2: Sí.
1: L'Oriol Grau va néixer a Barcelona.
2: Exacte. Som...
1: És un tarragoní, ara és un ambaixador de Tarragona,
2: sí,
1: però és un tarragoní d'adopció.
2: Exacte, i un renegat de Barcelona, em diuen també.
1: Amb raó?
2: Una mica sí, perquè no ho dic mai que sóc de Barcelona, dic que sóc de Tarragona. Però no, jo sóc de Sant Gervasi, justament.
1: I quan marxeu cap a
2: quan
1: Tarragona?
2: Quan jo tenia 5 anys. El meu pare li dona una feina millor a Tarragona. I
1: de funcionari, evidentment.
2: No, no, no,
1: no.
2: El pare no, justament. Tots la resta sí, però el pare era comercial. Sí, sí, normal. Ell no va tocar mai l'administració. La cosa és que jo als 5 anys ja estava a Tarragona i sóc d'allà perquè un és d'on ha fumat el primer cigarro, on ha fet la primera hemorrejada...
1: Una de les primeres vegades.
2: Naturalment.
1: Molava aquell Tarragona dels anys 70 on tu et cries?
2: Sí, jo he jugat al carrer, per exemple, que és una cosa que no s'estila ara.
1: És mitologia grega, no? Jugar al carrer.
2: No, jugàvem al carrer pel lloc on passen els cotxes i de sobte passava un cotxe tant en tant. Però jo he sigut molt feliç a l'infància allà a Tarragona perquè permetia... anar per la teva i sense que els pares controlessin gaire.
1: Però no hem d'oblidar que, clar, per anys tu ets el que es coneix com un niño de Franco. Tu has menjat franquisme, ets el 63.
2: Sí, jo he nascut amb dictadura.
1: L'educació dura, no? Molt catòlica.
2: Sí.
1: Encara feien allò de lligar les mans als esquerrans perquè escrivissin amb la dreta.
2: Jo ja no havia viscut, però les meves germanes sí. Jo havia viscut resar el Pare Nostre, l'Ave Maria, el que fos, abans i després de la classe.
1: I que si

0: Anar a fotre una galeta, això és com cantant d'orquestra, no?
1: I ens pagaven molt. Sí, estàvem en un col·legi que ens pagaven molt, però per costum. Per exemple, venia el professor Parradri i et pagava pa, les galtes a la cara i et deia Grau, abre la ventana. Però per això ja te l'havia fotut, saps? I era una manera de fer.
0: De fet, és una manera que t'immunitza.
1: Sí, esclar.
0: Això és com cridar a la quarta hòstia i ja estàs acostumat. Sí, i dius, sí. Cap allà,
1: suposo que sé, però vivíem l'escola en pànic de no rebre.
0: Tu ets el germà petit de Can Grau?
1: No, sóc el cinquè de set.
0: Cinc de set?
1: Cinc de set.
0: Sí, podíem muntar un equip de...
1: I tant, una colla castellera gairebé.
0: Què tal la infància entre...
1: Bé, molt distreta, en aquest aspecte molt
0: distreta. En un ramat?
1: Sí. Jo no m'imagino, per exemple, els fills únics com ho fan, no? Suposo
0: aquí
1: que
0: en tens un, eh?
1: Sí?
0: Sí, en podem parlar.
1: I has après a jugar sol, per exemple, o aprenies a jugar sol?
0: Aprens a jugar sol, el teu pare se'n penedeix que siguis fill únic i la teva mare, perquè al final has de jugar amb algú.
1: Clar.
0: I després hi ha una llei no escrita del fill únic, que alguna vegada l'he repetit i ara els oients diran que he pesat, i és que els fills únics no tenen només un fill, en tenen mínim dos, perquè com que tenim aquesta recança de saber el que és un germà, volem que els nostres fills en tinguin.
1: Ah, vale. Està bé.
0: Busca fills únics i mira quants fills tenen. Vale, a més, sabem que és una inversió, perquè quan són una miqueta més grans, el meu pare havia de venir amb mi a jugar. En canvi, els meus fills, quan tinguin 12 anys, els diré a les 5 aquí, i ja arribaran. Que suposo que 107 és el que feien a casa.
1: Exacte, exacte. La mare havia sigut filla única, i suposo que també per criar-ho, no?
0: Que en aquesta època d'infància vas conèixer algú del que ja hem citat abans, que és el Fermí Fernández.
1: Sí.
0: Us coneixeu amb 7 anys.
1: 7 anys, sí, sí. Anàvem al col·legi de 7 anys.
0: Química immediata entre vosaltres?
1: No. En realitat, no. A classe ens vam ignorar bastant, però ens vam fer amics al passadís, com que ens expulsaven al passadís.
0: Eres aquest perfil, eh?
1: Sí, perquè érem els graciosets i fèiem riure els companys. I aleshores vam coincidir el passadís i vam dir, doncs tenim coses en comú, no? Com a mínim ens agrada fer riure, érem lectors de cavall fort i això també ens va unir molt, no? I és a dir, que hi havia una catalanitat entre els dos i tal, i sí, sí, amb 7 anys ja teníem consciència política.
0: I ja quedàveu, no? Faré que m'expulsin a 3/4, sí. Quedem a 3/4 al passadís.
1: I a més teníem una altra cosa en comú, no ens agradava el futbol. No ens agradava jugar a futbol. I jugàvem amb les nenes, naturalment, el nostre col·legi era mixta. I aleshores vam ser titllats de tot el que fos, però tots aquells que es dedicaven a jugar a futbol no s'hi han professionalitzat mai. Nosaltres, que jugàvem a fer teatre amb les nenes, som dos actors professionals.
0: Bum,
1: no? És una bufetada a les boques d'aquells impertinents.
0: I com a tarragoní d'adopció, tu recordes el teu primer Dames i Vells?
1: Sí.
0: Perquè sí, això és una festa popular molt antiga, no? Bueno, ho explicaràs tu millor,
1: sí.
0: que es va perdre.
1: Sí, durant la història, és a dir, la primera documentació d'aquest... Estem parlant d'un entremès teatral que dura mitja hora, eh? Parlem d'això, i que es fa per la festa major. I són les baralles entre quatre dames joves casades amb quatre vells, tot interpretat per homes. El conflicte ha servit en safata, ja. I aleshores hi posen pau, o intenten posar-hi pau, el rector, l'alcalde i el guardi civil per aquest ordre. Jo tenia 16 anys quan vaig començar a assajar Dames i Vells, a fer de vell, amb 16 anys. I amb el temps, enguany fa 46 anys que ho fem, i trobo que és la meva escola de teatre per excel·lència. Jo he nascut aquí, diguéssim, teatralment, i encara descobreixo coses noves fent-ho ara. Ara sóc l'arcabisbe de Dames i Vells, i encara ho disfruto. Encara ho disfruto i ho disfrutem, perquè el Fermí, el meu company de tota la vida, també hi és.
0: Qui i com ho va recuperar? Perquè et dic, això estava oblidat.
1: Sí, sí.
0: I això és típic de Sitges en avall, crec.
1: Sí, els balls parlats, que se'n diu així. Ara, per exemple, la Universitat Rovira i Virgili organitza el tercer congrés de balls parlats, ara al setembre, i es parlarà justament de balls de gènere i colonials, no? Perquè també hi havia balls d'aquests de negrit o la negrita, per exemple. A Tarragona encara hi ha gegants que es diuen així, o els gegants moros i tal, no? La qüestió és que... Ja m'he perdut ara.
0: Que com es va recuperar.
1: Ah, d'acord, la recuperació. L'Ajuntament Democràtic, el primer, cap a l'any 78 o així, intenta recuperar la festa major antiga de l'època de la República, que el franquisme va esbandir. I un dels elements molt populars era aquesta mena d'entrevés teatral, el ball de Dames i Vells. Jo m'he trobat gent gran, dones, bàsicament, grans, que em deien, me'n recordo de versos de quan jo era petita que s'havia fet a l'any 36 o així, no?, a Tarragona, I de sobte et deien uns versots esgarrifosos en qüestió de marranó, diguéssim. És molt marrano, de Mas i Vells, no?
0: Bueno, no molt forts, en molts sentits.
1: Sí, sí, però es veu que hi eren forts antigament. Nosaltres ens va arribar un text que ja estava censurat, havia passat per la censura eclesiàstica i, per tant, no hi havia res, ni una paraula marrana ni res. Però de sobte em trobava senyores d'aquestes pel carrer, me'n recordo una senyora d'uns 80 anys i em va dir: "Mira, nen, apunta, perquè m'han recordat d'un de quan era petita." Sé que és una hora incorrecta, eh?
0: Fotri, però vaja, fotri,
1: li dic. I em diu: "Mira, anirem a caçar conills al cony de la Marieta, la tita per escopeta i els collons per perdigons. Toca per on?" I em veus a mi apuntant això i pensant, hòstia puta, com eren antigament, no? I després n'hi ha un altre molt popular que també me l'havien dit molt, que era: "Mireu-se la meva dona, quina llufa s'ha fotut. De tan pudenta que n'era, m'ha fet perdre la salut."
0: No, no, si és escatològic, és sexual...
1: És marrano, escatològic, sexual, tot el que vulguis.
0: I foteu també els partits polítics, feu, sí, esclar, feu una mica aprofitem un repàs de com està el món, allà entre, sí, entre tot.
1: És com un Polònia, de fet, un Polònia, però local, i parlem de tot, des del món fins a la cosa del carrer del costat.
0: De fet, això ho feu per Santa Tecla, o sigui, està, sí, a tocar...
1: El 22 a la tarda i el 23 tot el dia.
0: Ara, sí, ens explicaràs com portes els preparatius, perquè tu ets el senyor director d'això, sí, però abans escoltem una petita mostra, un petit fragment de com va engegar l'espectacle de Dames i Vells de l'any passat, que va anar a càrrec, evidentment, de l'aquí present, l'Oriol Grau.
2: Mare de Déu del remei! Allà. Esteu perdent clientela perquè el món va malament, llavors sembla que us la pela. Ah. Beneïda Santa Tecla, tant que us estimem aquí i no hem vist que favoríssiu cap tema tarragoní. Com que el cel ho feu fatal i el món com més va pitjor, al ball de Dames i Vells us donem la solució. Ha pujat al firmament el nostre amic Carles Jansà, un savi bona persona d'origen vilassecà.
3: Ell segur que us posa arreglo al desastre celestial, perquè va ser el primer mestre del nostre ball ancestral.
2: Vaya.
3: Ja fa 45 tecles, jo no havia ni nascut.
4: Vols dir?
3: I en canvi tu ja eres iaio i amb el borinot caigut.
0: Així se les gasten a Dames i Vells.
1: Sí, sí, així començàvem l'any passat, un homenatge al Carles Jansà.
0: Que anant tan forts com aneu, perquè sí, hi ha molta cosa escatològica, sexual, però, com dèiem, també li foteu als partits polítics.
1: Sí, sí,
0: no us han volgut censurar i tancar la paradeta mai?
1: Sí, més d'una vegada. De fet, hem rebut amenaces de querella criminal, hem rebut cartes al diari queixant-se i condemnant-nos a l'infern etern, i alguna gent del carrer ens ha dit que som uns poca-soltes i que no ens mereixem res. Però, malgrat tot, cada vegada que fem el ball s'omple de gent. Per tant, tenim el favor del públic, sí.
0: Qui escriu el text?
1: Entre tots, cadascú s'escriu el seu. I després tots passen per un sedàs, que sóc servidor, i que aguditzo l'enginy, afino la comicitat, apreto... A vegades l'autocensura és la pitjor, i jo intento que això no existeixi. És a dir, no ens censurem gens i diem el que
0: tu
1: volem.
0: Tu no censures res, dir, hòstia, aquí t'has passat,
1: Si puc, no, si puc, no.
0: Si puc vol dir que alguna cosa sí que dius.
1: Alguna cosa
0: t'has passat de frenada.
1: Sí, sí, quan... És a dir, intentem evitar posar-nos contra el dèbil o contra la gent vulnerable, no? Però a vegades també, si hi ha un gag bo, doncs aprendre pel sac les normes ètiques.
0: Quantes representacions feu per Santa Tecla?
1: De 10 a 12, més o menys. És que en fem algunes de secretes.
0: Què vol dir de secretes?
1: Per exemple, anem a la residència de la Mercè, que és una residència de gent gran, l'única que és pública a Tarragona, i els hi fem allà. Però no està obert al públic, és només per residents i familiars dels residents. I és molt, molt bonic veure Dames i Vells envoltat de vells, perquè tots els nous vells. Alguns hi riuen perquè no se n'enteren, els altres sí, però és una experiència.
0: I bolos? No en feu?
1: No, no, no. L'havíem fet antigament, però vam desistir.
0: Desistir?
1: Sí. Perquè, tret de context, costa molt entendre això. Per exemple, havíem vingut una vegada aquí a Barcelona i, esclar, comences amb la marranó al mig de la Rambla i la gent no entenia què era allò i la gent feia cara d'esgarrifant-se i la gent s'allunyava i vam dir, ostres, que no podem treure de context això, perquè si no s'entén.
0: Santa Tecla, si voleu veure-ho en directe, no?
1: Exacte, baixeu a casa.
0: Baixeu a Tarragona. Que a les festes de Santa Tecla també has cantat amb l'orquestra, amb la Gramola de la Iaia.
1: També, també. Hi havia anys que jo havia fet televisió, la primera televisió local a Tarragona, feia de reporter, deixava el micro, em vestia per fer Dames i Vells, i després, a la nit, tenia orquestra. A la mateixa festa major feia tres feines alhora.
0: El dropo vital.
1: Totes sense cobrar. Hòstia. És a dir, grupo vital i ruc.
0: Sí, sí, sí, m'ho podries haver tret molt de profit.
1: Sí,
0: que,
1: sí.
0: Clar, la teva formació, si no vaig equivocat, tu des de ben jove, 12 anys, t'has format teatralment?
1: Ja havia fet teatre, sí, havia fet molt de teatre.
0: Al conservatori, escoltes. També?
1: Havia anat al conservatori, però primer vaig anar a l'escola de teatre, als 16-17 anys. Vaig anar a l'escola de teatre municipal de Tarragona, que ja no existeix. I no vaig acabar perquè em vaig enrolar al conservatori. Bueno, em vaig enrolar a cantar. Per amor vaig canviar el teatre per la música, s'ha de dir tot.
0: Això passa.
1: Sí, exacte. Hi havia un tio que m'interessava i me'n vaig anar a fer de músic. I aquí vaig entrar al conservatori a estudiar música per tenir una certa base. Tampoc vaig acabar, vaig arribar fins a quart, però vaja, ja tenia el que m'interessava. I vet aquí. És a dir, a vegades m'he mogut no tant per la cosa professional, sinó per anar darrere una tita.
0: Ben fet.
1: Han dit així de clar.
0: I a l'escola de moda?
1: Sí, allà vaig... Jo tenia ganes d'aprendre...
0: També anaves darrere un sastre?
1: No. Tenia ganes d'aprendre a dibuixar roba. A mi m'agrada molt el vestuari teatral.
0: Això a quina edat estem?
1: Ja 23, 24, ben bé. I tenia ganes de saber dibuixar les diferents textures. No és el mateix dibuixar, jo què sé, pell, que seda, que targal, que no sé què. O com que un caient d'una roba i tal. I m'agradava això, i m'agrada molt l'aquarela, i m'agrada aquesta història, i encara faig figurins ara, o sigui que sí.
0: Però tu eres un nen que cosia a casa seva?
1: Sí. M'agrada la prohibició de tocar la màquina de cosir, perquè ma mare m'ho prohibia, jo quan no hi era, la feia anar. I vaig arribar a saber-ne més que ella i li vaig arribar a ensenyar coses que ella no havia après abans.
0: Clar, però tu ets fill d'un temps, que no era molt habitual, per no dir, era estranyíssim veure a un nen cosir.
1: Clar, no feia de nen. El que passa que també és l'època en què neixen els Madelmans, que eren una mena de ninos per nens. Nines per nens.
0: Ui, si et sent algú dient això dels Madelmans.
1: Ja ho sé, però...
0: Nines per nens,
1: nines
0: eh?
1: Nines per nens, i aleshores jo, a part de jugar, de seguida es quedaven en calçotets, els meus, i jugàvem, era com una mena de sauna gai, els tenia en una caixa de cartró, i allà els hi feia casetes i tal, i els hi feia roba, i sí, per mi també va ser una mena d'alliberament de dir, mira, doncs, en aquesta època puc jugar amb nines, i no està gaire mal vist.
0: Tu, quan vas prendre consciència que eres homosexual, eres ben petit, encara?
1: No, potser els 15-16. Els 15-16 anys.
0: I com ho vas portar? O sigui, va passar molt de temps que tu dius, ostres, a mi m'agraden els homes, a que tu ho verbalitzes amb algú?
1: Sí, potser van passar 2 anys ben bé. Jo començo a sortir de l'armari als 18, quan ja ho tinc molt clar i tinc una certa consciència de col·lectiu LGTB. I a partir d'aquí començo a explicar-ho, perquè ja tinc arguments per defensar-me.
0: Ja has passat pel Conservatori de Música?
1: Sí, ja hi he passat.
0: Clar, enmig de tot aquest rebombori, l'any 1976, quan tu tens 13-14 anys, amb el dictador ja caput, el Franquito, doncs sí. Va aparèixer el primer himne gai de l'estat espanyol, com va ser Libérate del Titi.

0: Libérate sonant el llapis de memòria de l'Oriol Grau, una cançó del valencià Ramon Barrera, d'origen andalús, que més conegut com el Titi, que l'any 1976 doncs, va revolucionar-ho tot aquí a Espanya.
1: Sí, sí, va ser un himne, realment.
0: Amb aquesta cançó que demanava, amb molt d'humor, s'ha de dir, amb molta alegria, que tots els homes homosexuals sortissin de l'armari. Tu quan vas descobrir aquesta cançó?
1: Doncs hi havia un local a Tarragona, que es deia 69, i la van punxar. Un local on feien espectacles de travestis. El primer local d'ambient a Tarragona, i jo diria que l'únic que hi ha hagut. I jo vaig ser molt aficionat a anar-hi, i perquè feien espectacles de travestis, m'encantava, hi havia molta cosa teatral i molta lentejuela. I al punxar-la vaig dir, ostres, és boníssim aquest himne, que bo. I era fresc, que acabava de fer-se.
0: O sigui, que tu vas anar a aquest local amb quina edat?
1: Pues, 18 acabes de fer, o 17.
0: O sigui, principis dels 80.
1: Sí.
0: I sortir de l'armari va costar molt,
1: No, vaig tenir la sort de envoltar-me d'amics que ja eren més grans que jo i que havien sortit abans. El meu millor amic, Joan Maria Salvador, psicòleg, i Gai, també, d'alguna manera, va ser el meu padrí en aquest aspecte, el meu mentor, no? De dir, doncs a tu el que et passa és això, i tira palante, que aquí som molts.
0: I a més, aquí han passat molts casos, no?, de persones homosexuals, que ha costat molt dir-ho a casa, i també te n'adones que moltes vegades la pressió te l'estàs fent a tu mateix, i després... Sí. T'alliberes, com diu el Titi, i dius, ah, doncs no ha sigut tan heavy com em podia imaginar.
1: Exacte.
0: I ara, això, als 63 anys, si fas una mica de balanç, has pogut viure la teva orientació sexual, sí, la teva sexualitat en plenitud?
1: I tant, per descomptat.
0: Perquè has fet tantes coses que també que entenc que has tingut molts ambients diferents, has hagut d'explicar-ho moltes vegades, te n'has cansat, ho has normalitzat, també.
1: Tinc el costum de, si entro en una feina nova, i en teatre passa sovint, que de sobte estàs amb un equip nou treballant, no?, cada tant temps, que al cap d'un dia o dos ja ho saben. Perquè així no em trobo en situacions incòmodes. Què vull dir en situacions incòmodes? Que de sobte pues, estiguin quatre tios allà i et vulguin fer còmplice del cul d'aquella noia. I jo no vull entrar en aquests jocs perquè no m'hi sento identificat i aleshores, si ja ho aclareixo d'entrada, ja no em fan un col·lega seu heterosexual.
0: Sí, però com ho fas, això? Perquè tampoc ja...
1: Amb alguna broma.
0: Us vull... Ah!
1: No, amb alguna broma, sempre l'humor per sobre de tot. I aleshores, a través d'una broma, jo què sé, no sé, ara no se m'acut cap, però en una oportunitat que hi hagi un tècnic guapo així, dic, per favor, traieu-me això d'aquí, que me'l menjo.
0: I ja està fet, no?
1: I ja està fet, ja tothom ho entén, i ja està.
0: Al·lèrgia als matxirulos, no? I tirar cap endavant.
1: No, més que res, perquè és que no puc ser còmplice, no?, d'un joc així.
0: I si la cançó del Titi, la Libérate, va portar llum per moltes persones, ara anem a les seves antípodes, que és el tema que has escollit a la teva cançó Antillapis, que és la cançó que odies.
1: Ah,
0: i, de fet, tots l'haurien d'odiar, ara en parlem. És del jamaicà Buju Banton i es titula Boom Bye Bye.
2: It's like boom, bye, bye, in a body boy head. Dubai now promote no nasty man, them a feed
0: them. I no cal escoltar-la gaire més ni donar-li un segon més al llapis de memòria, perquè sota aquesta aparença de reggae simpàtic,
1: sí.
0: Hi ha un missatge... Clar, jo no ho sabia, i quan m'ho has explicat dic...
1: Sí,
0: això és terrible.
1: És un crit a pallissar i a cremar homes gais. Jamaica és un dels països més homofòbics del món. La gent no en té consciència. És un país que cau simpàtic, els porros, el reggae, no sé què, però es veu que, diguéssim, a qualsevol lloc ho posa, un dels països més homòfobs i amb lleis més restrictives en aquest aspecte.
0: I tu quan descobreixes aquesta cançó?
1: Doncs justament, jo sóc soci del Casal Lambda, de l'Institut Lambda, i edito unes revistes cada tant, i allà parlava d'aquesta cançó. I que l'havien amb ell suspès de molts festivals justament per aquesta cançó.
0: De fet,
1: cosa que està molt bé.
0: A l'Spotify no està, la cançó.
1: No?
0: Cosa que està
1: molt bé.
0: L'Spotify té moltes coses negatives, podríem dir, però en aquest sentit, doncs mira...
1: Tenen una mica d'ètica encara.
0: El César, el que és del César.
1: I tant.
0: Tu has patit capítols d'homofòbia en algun moment?
1: No.
0: Tinc aquesta sort, no?
1: Dels greus, no. És a dir, sí que m'han dit maricó pel carrer, però això ja veus.
0: La pela.
1: Sí, exacte, també m'han dit catalonufo, o jo què sé.
0: Clar, és que anem sumant minories, sí, Oriol.
1: I som, exacte, com deia la Maria Mercè Marçal, no?, que sóc tres vegades víctima, per ser dona, per ser treballadora i per ser catalana, doncs el mateix. I, però vaja, no he patit grans actes homofòbics.
0: Ja sé que el que diré ara és molt fifi, però davant d'imbècils com el jamaicà aquest, a part de que ens hem de revelar, i si cal donar una hòstia, doncs la donem i no passa
1: també,
0: res.
1: I tant, i tant.
0: I l'altre remei és cuidar-nos a nosaltres mateixos i donar-nos molt d'amor i alegria.

0: Alegria d'Antònia Font, sonant el llapis de memòria de l'Oriol Grau, que t'ho deixo tu, que ens expliquis per què has escollit aquesta cançó, Oriol.
1: Perquè em dona alegria, em dona bon rotllo, em recorda el meu home, el Javi Saragossa, que ja no hi és, però que a ell li agradava molt aquesta cançó. I, pup, de seguida penso en ell.
0: Tu vas venir a aquest programa el 2021, i, de fet, quan et vam tornar a convidar, vas dir, Amparo, que heu perdut el meu llapis, no passa res, ens ho pots dir. I no, no l'hem perdut. Simplement que el 2021 tu encara estaves en un procés de dol.
1: I tant.
0: Que no sé on el tens ara. Perquè
1: no, l'he passat, diguéssim.
0: El Javi va morir el 2019, sí. I tu estaves molt fet pols, i a mi, jo volia saber, que també et puc trucar, però volia que tornéssim a passar pel llapis de memòria, perquè aquests 5 anys entenc que han donat per molt.
1: Sí, sí, han donat per molt per superar un dol. Tinc una nova parella i tinc nous projectes i tinc el Javi en el record, però segueixo endavant.
0: L'has pogut posar en aquell lloc?
1: Sí, sí, tant i tant. I ara penso en ell i em dóna alegria, com diu la cançó.
0: Que bé, que bé.
1: Sí, tant.
0: I aquesta nova parella qui és? Podem saber alguna cosa més? Tenim un punt ros aquí, Oriol.
1: Com us vau tafaners.
0: Com us vau conèixer?
1: Doncs mira, per una aplicació, que es diu Grindr. El Tinder és per heteros i el Grindr és per gais, diguéssim. I ens vam conèixer a través d'això. Som dues persones molt diferents, d'edat també, ell és molt més jove que jo, però és molt interessant, és un tio molt interessant.
0: Estàs content,
1: De professió, apicultor i gerocultor.
0: Què fa?
1: Apicultor es dedica a les abelles i gerocultor es dedica a la cura de la gent gran.
0: Molt bé.
1: I ja em preparo ja per la bellesa. Ja m'he buscat algú
0: que... Estamos trabajando en ello,
1: Sí, sí, sí.
0: Que bé, Oriol, sí, estàs molt content. I, a més, suposo que durant molts anys vas pensar jo seré vidu tota la vida, jo d'aquí no em moureu.
1: Exacte, jo seré fidel al meu home encara que no hi sigui. I mira tu.
0: Bueno, és un procés.
1: Està bé, i tant, i tant.
0: Col·locar-ho tot a lloc. Mm-hmm. Doncs jo crec que amb aquest missatge estem... Vull dir, no podem acabar millor el teu llapis de memòria.
1: Acabem amb una.
0: Vale. Tu vas venir aquí dient que tenies un hort fa 5 anys, que un hort era una obra de teatre. Tu el veies i veies com la formiga es barallava. Com està el teu hort?
1: Doncs està bé. Acaba de passar l'estiu, estic arrencant les tomaqueres i preparant la terra per començar a tornar a plantar les coses de tardor.
0: Sí, el show must go on, El teatre continua.
1: Continua. I a més la natura no s'atura mai.
0: Això és veritat,
1: La cabrona. Sempre canvia.
0: Com nosaltres, que som natura, al final. Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb quina cançó tanquem la paradeta. Et donaré dues opcions, que a més són molt diferents entre elles. Tenim Inici de campana, de Maria del Mar Bonet, i també tenim Hey, Big Spender, de la pel·lícula Sweet Charity. No sé si ho he dit bé.
1: Sí.
0: És que aquí se'n riuen del meu anglès i ara he decidit que ja tiro a la piscina i ja dic Sweet Charity. Doncs i parlo així com si fos d'Oxford.
1: És molt bonica la Sweet Charity, perquè la pel·lícula i la cançó, perquè és un treball excel·lent de Bob Fosse, que és un mestre de l'art musical, no? De les pel·lícules. Però em quedaria amb la Maria del Mar Bonet, perquè és una cançó que és tan moruna, tan àrab, diguéssim, que dius, és que som germans. Com podem negar aquesta evidència?
0: Sí, està en Mediterrània.
1: Exacte. Només sentint-la, mira, ja dius... És el Mediterrani pur.
0: Clar, és que estem allà.
1: Som allà, sí.
0: Doncs, Oriol Grau, ha sigut un veritable plaer.
1: Igualment.
0: Tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, guapo.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora a les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: Blas Francino.
1: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
2: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
3: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuero.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
6: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí. L'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
7: Ja les llibreries al cinquè cor d'Oriol Canals. Tres cors humans, un regal inquietant. Una venjança que acaba de començar. Després de l'èxit de No dormiràs, arriba el cinquè cor d'Oriol Canals, la veu més addictiva del thriller català.
8: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
10: Notes menys densitat, més caiguda o tens els cabells cada vegada més febles? No ho deixis passar. Ara, a les clíniques capilars IMD, tens gratis la primera visita amb anàlisi i valoració capilar i dues sessions de tractament gratuïtes. IMD compta amb tres clíniques a Barcelona. Clíniques capilars IMD. Notaràs la diferència.
11: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
12: ¡Qué calor!
11: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
13: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning.

0: 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
2: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això? Era això?
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, el hackeig de dades a Revolut amb l'experta en ciberseguretat Selva Orejón. I després, ciència i connexions amb Jordi Mir i Salvador Massip. Parlem de la climatització a les escoles i del dret a l'eutanàsia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La Set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Àlex Calatrava, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Aquestes setmanes, molts universitaris que viuen lluny de Barcelona tornen als seus pisos d'estudiants per començar el curs, però aquest any es troben amb que els preus dels lloguers són més cars que mai i molts alumnes, molts d'ells, no han trobat encara cap pis assequible. Avui, a l'article 47, parlem de com la crisi de l'habitatge està afectant els estudiants universitaris, com sempre, amb en Jaime Palomera, antropòleg i investigador de l'Institut Hidra. Com estàs, Jaime?
3: A tope i content d'estar amb vosaltres.
0: Que bé. Àlex, quan val llogar ara mateix una habitació a Barcelona?
2: Doncs atenció a les xifres, perquè els universitaris paguen de mitjana ara 735 euros cada mes per una habitació a Barcelona. Són les últimes dades que ha publicat l'OCU, són 50 euros més que el preu de Madrid. És una tendència que continua en augment. Si ho comparem amb el 2023, per exemple, ara es paga fins un 33% més del que es pagava aleshores. A Barcelona, si anem barri per barri, l'Eixample, Sant Gervasi i el Raval són els que més cars estan. De fet, el Raval és precisament on hi ha les facultats d'Història i Filosofia de la UB, per tant, un espai doncs, que els estudiants volen viure, i allà són els que tenen els preus més cars, tots per sobre dels 800 euros.
0: Mohamed Rida, de Vilanova i la Geltrú, estudiant d'Enginyeria Química a la UPC. Com estàs?
4: Bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí al balcó.
4: Vosaltres.
0: Com t'ha anat l'inici de curs?
4: Bé, bueno, aquest inici de curs, una miqueta millor. Al final he aconseguit que una persona m'oferís una habitació.
0: Bravo.
4: Però l'any passat sí que vaig passar molt malament, perquè m'aixecava a les 4 del matí per arribar puntual a les 8. Així que, bueno.
0: Ara tens vist.
4: Sí,
0: tens habitació.
4: Sí, per aquest trimestre, sí.
0: Què pagues?
4: De moment no pago res. Encara estic allà. És que estic amb una persona gran. Com
0: estàs
4: amb una
0: persona?
4: Sí.
0: Val. Què pagaves l'any passat?
4: No pagava res l'any passat. Vaig estar agafant l'autobús tot l'any. Tot el quatrimestre, o sigui, els dos quatrimestres. És a dir, no he deixat fins al campus Diagonal B2, són unes 2 hores, 60 quilòmetres. Llavors, els dies que entrava a les 8 m'aixecava a les 4, per arribar a puntuar, perquè, clar, entre el tràfic, no, els talls de carretera, etcètera, doncs tardava molt.
1: Mm. Et vas plantejar l'any passat buscar habitació, ho vas intentar, no sé si vas desistir, i com et va durar la recerca?
4: No, jo directament no vaig buscar res, perquè sabia que el mercat estava col·lapsat, i vaig decidir centrar-me en treure-me el primer any, perquè és complicat. Clar. Perquè sabia de casos que no havien trobat, llavors vaig dir, no buscaré aquest any.
0: Però has fet en algun moment recerca d'habitacions.
4: Sí.
0: Què ha passat?
4: Aquests mesos d'estiu, 3 mesos d'estiu, he estat buscant habitació, però m'ha estat impossible. O sigui, he buscat a portals immobiliaris, a agències físiques, també hi havia una fundació per conviure amb gent gran, que tampoc no he trobat, encara estic a la llista d'espera, etc.
0: Tens companys que també estan buscant, imagino.
4: Sí.
0: A quins preus comenten? I quins trobaves tu?
4: Sí, jo, el tema de preus assequibles, si té 150, 400 o 450, trobava molt pocs, no? I la majoria eren perfils fraudulents. I quan vols preus que siguin legals, t'has d'anar als 500 o 600, que és impossible.
1: I l'any passat com t'afectava el fet de llevar-te a les 4 del matí, per exemple? No sé si o a vegades havies d'allargar per fer certs treballs o fins i tot si volies quedar amb els amics de la universitat, no?
4: Sí, si em volia quedar, doncs em quedava fins a tard i agafar l'últim autobús, o si no marxar directament a casa, però arribava a les 4, o sigui, surto a les 2, arribo a les 4 a casa, em dona temps de menjar i posar-me a estudiar ràpidament, perquè és que no, m'he d'anar a dormir a les 8 per poder dormir a les 8 hores. Clar, he de reduir la meva vida al mínim, perquè si no, no...
0: Si ara no t'haguessin deixat una habitació, de moment t'estàs tenint sort, què faries? Tornes a anar i tornar?
4: Sí,
0: Des de Vilanova i la Geltrú.
4: Sí, tornar al sistema bàsicament de l'any passat, el de reduir la meva vida al mínim, agafar l'autobús molt aviat per arribar puntual i ja està, perquè no trobava cap remei.
0: Deixem que saludi el Joan Becerra, que és investigador predoctoral de Ciència i Enginyeria de Materials a la UPC. Joan, com estàs? Hola, Joan? Ai, en Joan està en una situació similar a la de Mohamed. Joan, em escoltes ara?
5: Sí que escolto. Sí.
0: Ah, perfecte. Tu et trobes en una situació molt similar. Estàs buscant habitació? L'has trobada?
5: Vaig deixar de buscar habitació fa ja un temps. Si és veritat que vam trobar un pis que semblava bé per anar a viure amb la parella, anem buscant, però no d'una forma completament activa, però sí és veritat que quan vam veure, per exemple, aquell pis, simplement és que tot era completament fraudulent. I és l'única opció assequible que hem vist durant tot aquest temps amb el que seria el sou d'un doctorand.
0: Què vols dir fraudulent?
5: Doncs el pis sabíem que no tenia cel·lo d'habitabilitat, si el buscaves al catastro, aquest pis no existia, realment eren unes golfes que realment no estaven ni reformades, que és que hi ha bueno, és que pràcticament es queien de per si i no oferien un contracte legal, sinó que oferien un contracte en negre. I que si el volíem legal ens pujaven al lloguer uns 120 euros.
1: I llavors ara, diguéssim que has desistit una mica, quina és la teva rutina diària? No sé si és cada dia que has d'anar a la universitat des d'on vius o com t'ho fas?
5: Clar, el gran problema de fer enginyeria de materials en el doctorat és que tens molts dies que són experimental. I els dies que és experimental, moltes vegades potser a laboratori fas feina de 10 minuts i la resta ho podries fer perfectament teletreballant o a casa. El tema està, sobretot, que quan fas aquestes coses, aquests 10 minuts estan intercalats en 4 dies diferents perquè moltes vegades els materials has d'esperar 24 hores entre passa i passa per preparar-los correctament, per exemple. Llavors, una setmana amb el que fas experimental, fas 2 hores de tren per anar, unes altres 2 per tornar més o menys, i estàs 10 minuts fent treball que realment necessites estar allà.
0: A part d'aquest subllogar, no? Que aquesta part fraudulenta que ens explicaves, has arribat a llegir i a buscar habitacions i menys o menys quins preus has trobat?
5: A dia d'avui, els preus que trobo, l'altre dia vaig veure una habitació de 8 metres quadrats a 800 euros. Em va semblar una barbaritat. Comparat amb els 2 pisos en què vaig estar anteriorment, és molt diferent. I cada vegada és més car. És a dir, el 2023 ho veia quasi una missió impossible, mentre que a dia d'avui, el 2026, és completament impossible. Però ja no parlo de Barcelona, parlo de voltants de Barcelona també.
1: Clar, i tu deies ara que et movies en transport públic més de 2 hores des de casa fins a arribar al campus, que també aquest any i l'any passat vam parlar de tota la crisi de Rodalies, de retards. No sé si a més és paties també, és confiable el transport públic, tenint en compte que doncs, aquests mesos, com ho hem anat explicant, també has patit per això.
5: Quan estava a tercera carrera vaig fer una assignatura que era estadística i vaig fer un Excel conforme a l'hora d'arribada estimada del tren i l'hora de la finalització del viatge estimat i vaig fer una relació i sempre hi havia 30 minuts de retard. A dia d'avui els trens van a la velocitat que marca, però el que han fet és que el trajecte és 30 minuts més lent que el que era abans, per
0: Clar.
5: Exemple.
0: Mohamed, tu igual, no?
4: No, jo agafo l'autobús.
0: I què? Vas millor?
4: Agafo l'autobús.
1: Més fiable, no?
4: Sí, igualment els autobusos van plens i col·lapsats des de la primera parada, o sigui, jo havia de baixar a l'estació de trens des d'on surten els autobusos perquè passaven per al costat de la parada de la meva casa plens. Yeah. I a vegades he hagut d'anar de peu, moltes vegades.
0: Però mira, estàs flipant, no? Perquè tenim 2 estudiants, bueno, un doctorant, bueno, predoctoral, que han desistit, o sigui, han tirat la tovallola, tenen sort, en diríem, en algun moment ara, perquè van subsistint, però ara, per un universitari, buscar un pis a Barcelona, que és on hi ha la majoria d'universitats, és impossible. Hi ha un preu que cada cop va pitjor.
6: O sigui, en realitat, què és un universitari? Què és un estudiant universitari, ja sigui de carrera, predoctoral, com els companys que parlaven ara? Són persones amb uns ingressos normalment que són ingressos normals, tirant a baixos.
0: Perquè paguen els pares en la majoria de casos.
6: A vegades paguen els pares, a vegades estudien, però clar, tenim un model, i que és un model que ha estat políticament dissenyat en aquest país, que és cada cop més la ciutat és per aquells que tenen molta capacitat o per persones que estan de pas. I durant molts anys s'ha empès un model que fa que aquells que no tenen molts ingressos, ja siguin estudiants o no, hagin de viure cada cop més lluny. Estem escoltant unes històries avui d'uns desplaçaments absolutament surrealistes, no? Això que explicaves ara d'haver de llevar-te cada dia a les 4 per arribar d'hora a classe, o sigui, realment és aberrant, és aberrant. I, clar, ens hem de plantejar... Això anirà pitjor, em preguntaves, no?
0: Sí.
6: Clar, si tu... Parlem de Barcelona ciutat perquè és el gran hub de l'educació universitària a Catalunya. Sí. A Barcelona hi ha entre 10 i 15.000 habitatges que estan al mercat turístic. Allibera aquests habitatges i ja comences a generar una oferta per moltíssima gent, entre ells estudiants que viuen o volen viure a Barcelona. Per no parlar de que també tenim una part cada cop més gran dels habitatges a Barcelona que són segona residència o que estan destinats a usos que no són per viure-hi. Encara que alguns pensin que a Barcelona ja no hi cabem més o que a Catalunya ja no hi cabem més, ens estem trobant a les ciutats que en realitat el nombre d'habitants d'una ciutat com Barcelona no està ni molt menys en el seu rècord històric. És veritat que ha augmentat una mica, però si compares la Barcelona d'avui amb la Barcelona dels 80, hem perdut població amb el temps. Per tant, aquí calen solucions molt diverses.
0: Mira, jo necessito que ens refresquis com està regulat el tema de les habitacions. Clar, jo he tafanejat en un dels portals, el que tafanegeu, imagino, per on hi han passat tant en Mohamed com en Joan, hi ha un pis a l'Eixample que diu que té 10 habitacions. L'anunciada habitació val 840 euros i et diuen que calen 60 euros més de despesa, que això serien ja 900 euros. Si totes les habitacions valen igual, algú s'està embutxacant al mes 9.000 euros.
6: Sí.
0: Amb totes les habitacions.
6: Sí, de fet...
0: Això és legal? Tu pots tenir un pis gegant amb 10 habitacions i pots posar-les totes a lloguer, si ets el propietari?
6: Ara mateix és il·legal, perquè des d'inicis de 2026 tu no pots... D'acord, tu pots llogar habitacions, però el preu dels lloguers està regulat i, per tant, el conjunt de les habitacions
0: no
6: hauria de superar el preu de l'anterior contracte de lloguer si aquell pis es jugava sencer
0: o
6: del que digui l'índex oficial.
0: Però si no es jugava?
6: Si no es jugava, el que et digui l'índex quan vas a la pàgina del Ministeri d'Habitatge, Serpavi es diu, bueno, tu poses índice de precios o índex de preus a la web i aleshores tu li poses la referència d'aquella casa, d'aquell habitatge, i et sortirà el preu màxim. El conjunt de les habitacions...
0: No pot ser que sigui
6: no
0: un pis de 9.000, no?
6: Clar, no. O sigui, segurament això podria ser, per exemple, diguem una xifra, podria ser un habitatge que s'hauria d'estar llogant a 1.000, 1.100 euros, 1.200 potser, segons l'índex, doncs el sobrepreu pot ser del voltant de 8.000 euros. És absolutament il·legal.
0: I si és il·legal, està... He fet les multiplicacions de moltes habitacions que he trobat. No? Hi ha un pis a Aragó que et demanen 940 euros, són 3 habitacions.
6: Vale.
0: Això són gairebé 3.000 euros al mes pel propietari.
6: 940 euros per cada habitació,
0: sí.
6: No? Clar. O sigui, aquí hi ha una regulació a Catalunya que clarament encara no s'està complint.
0: Però per què algú no agafa aquests portals? Clar, jo és que estic pensant en Mohamed i en Joan. O sigui, això dius, és il·legal des dels inicis de 2026. És que no cal que un inspector fili prim. És que està penjat. Ho he mirat jo. I a més, ara, com que ho he mirat, segurament m'arribaran cada dia 80.000 habitacions per llogar.
6: Sí, és més, o sigui, la GNT, l'Agència de Consum, pot entrar i mirar els portals. I l'Agència d'Habitatge té les fiances... pot veure amb les fiances dels nous, que bàsicament reflecteixen el preu del nou contracte de lloguer, pot comparar amb la fiança de l'anterior contracte i pot veure si el preu està per sobre. O també pot comparar el nou contracte de lloguer amb el que hauria de ser segons l'índex. És una gestió relativament fàcil. Tot això, fins on jo sé, encara no s'està controlant. S'ha parlat moltes vegades de posar control i inspecció, i no està, si t'has trobat amb aquests anuncis, en realitat et dic que és la punta de l'iceberg, és bàsicament la demostració de que s'ha fet una llei, però que aquesta llei s'incompleix. I, per cert, ja donarem dades, però estem veient que no només amb els lloguers d'habitacions, amb els lloguers normals, també estem veient que hi ha un nivell, o sigui, el percentatge de pisos on s'està cobrant per sobre del que diu la norma, la regulació de preus, és, em temo, molt elevat.
0: Dades que donareu a Hidra,
6: Sí, estic treballant.
0: I que ens passaràs al balcó, els primers.
1: En Joan ara parlava d'aquest cas que es va trobar, de subllogar. Com d'habitual és, en el cas dels lloguers d'habitacions, perquè potser es pot trobar un estudiant desesperat que troba un pis que li ofereixen pagar, jo què sé, l'habitació amb negre, el preu que sigui. O hi ha aquestes apps de buscar pis en els quals es fa una entrevista i després de les condicions pot ser més fàcil que siguin més irregulars perquè estem parlant d'una habitació. Això passa molt en el cas de les habitacions i què hauria de fer la persona que es troba en aquesta situació, que és o faig això o no, al final no tinc cap alternativa, no?
6: Clar, és veritat que una persona que ni tan sols està a Barcelona, que està potser a 2 hores de viatge i que està en una situació bastant límit, no està en posició per negociar gaire. Però sí que jo recomano a tothom que ens estigui escoltant que el primer que has de fer és assegurar-te de que l'habitatge existeix.
0: Ah.
6: Perquè hi ha molta gent que paga i es troba que era tot una estafa, que no hi ha casa, no hi ha propietari, no hi ha res de res.
0: Això em va passar a tu, perdona, Mohamed.
6: Que l'habitatge existeix.
4: Sí, em va passar. Vaig ser una habitació de fotocasa que m'estava penjada idealista, que semblava real, no? Llavors vaig contactar amb el perfil del propietari, em va escriure per WhatsApp i tot, em va passar fotos i vídeos, li vaig trucar, vam parlar i tot. Era una habitació al carrer Pujades, llavors em demanava una fiança de 50 euros, li vaig pagar la fiança i em quedava un dijous per poder veure l'habitació. Llavors jo vaig anar el dijous i no estava allà. Em va tornar a escriure, em va dir que tenia problemes de feina, no? I que ja em diria quan. I al final va deixar d'escriure, em va bloquejar i tot i no he sabut res més.
0: I has perdut els 50 euros, sí, bueno, i t'has desesperat.
4: I he ficat una denúncia també pel tema aquest de l'estafa.
0: Ha fet bé?
6: Sí, perfecte. Has fet el que s'ha de fer. De fet, els propis Mossos d'Esquadra diuen que quan pateixes l'estafa, o encara que no t'hagin arribat a estafar, si veus que t'estan enganyant, aturar-ho tot i reportar-ho, totes les dades, tota la informació, el que tinguis per escrit, a la policia.
0: Mm. Detallat, vale, una
6: que és aquesta. A qui ens estigui escoltant pot dir, home, és obvi, no? Bueno, depèn, quan estàs, insisteixo, en una situació d'urgència, que necessites trobar pis, i potser no vius a Barcelona, o a la ciutat on estudiaràs, doncs et trobes que mira, escolta, d'acord, et faig la paga i senyal i ja m'ensenyaràs el pis. Per tant, saber que existeix la casa. Dos, saber que la persona amb la que parles legalment et pot llogar la casa o l'habitació. Si és un propietari que s'identifiqui com a tal, és a dir, que en el contracte que consti per escrit que aquesta persona té la propietat de l'habitatge. I si no és propietari, si és el llogater, una persona que té un, no, que et diu que lloga tot el pis i que tu et sublloga o et relloga una habitació, comprovar també per escrit que el propietari, que l'amo de l'habitatge, li ha donat permís. I això ha d'estar per escrit. Una persona, legalment, no pot rellogar cap habitació ni cap part de cap habitatge si no s'ha posat d'acord amb la propietat, és a dir, amb qui és propietari d'aquella casa.
0: Pot ser que tu estigués llogant aquell pis, necessitis marxar durant una època i demanis permís al propietari que la deixis rellogar.
6: Clar, i això ha de constar per escrit, hi ha d'haver prova documental.
0: Una alternativa, que això t'ho volia preguntar també, als pisos i a les habitacions són les residències d'estudiants. No sé si Mohamed o Joan us ho heu plantejat.
4: Jo vaig, vaig mirar les residències i quan vaig veure que els preus rondaven els 800 o per allà, no m'ho vaig plantejar perquè és impossible. També al meu campus hi ha una residència d'estudiants, però és privada, i la més barata era una habitació compartida, 650 euros, sense el tema dels subministraments, etc.
0: Preus pels núvols també. Joan, en el teu cas...
5: Allà al campus Diagonal Versus també, que és on estic estudiant el doctorat, jo vaig mirar quan estaven construint la residència, els preus eren increïblement grans i a dia d'avui aquella residència realment les úniques persones que estan són visitants d'Erasmus i és una queixa que tenim tant professors com alumnes com els que estem doctorant, perquè al cap i a la fi el que estem veient és una residència que hem construït completament de luxe, vale? Amb preus de luxe, i realment el que busca un estudiant és un lloc on pugui estudiar, pugui dormir, pugui tindre les seves coses i al cap de setmana doncs, tornar amb la família o fer qualsevol altra cosa. Però sí, és veritat que és un cas que és indignant i és un negoci realment el que estan fent allà i ja està.
0: Clar, Jaime, construir residències d'estudiants públiques resoldria aquest problema? Està a l'agenda d'algú?
6: Algunes universitats, per exemple la UB,
0: sí, la Vila,
6: farà una expansió i en principi n'hi hauria d'haver. Però si passegeu per les ciutats on hi ha universitats...
0: Això t'ho va preguntar. Com
6: mireu les grues, mireu les grues una mica. Què veureu? Veus moltes noves residències d'estudiants, efectivament a preu d'or. És un dels grans negocis, sobretot dels fons d'inversió internacionals, que han decidit que, escolta, un lloc on sí ens interessa construir és en l'àmbit de residències universitàries, perquè a vegades n'hem parlat, no? Si tens un estudiant que està uns mesos i després marxa, això vol dir que l'actiu rota, que el preu es pot actualitzar molt més ràpid i, per tant, és un mercat que ofereix unes rendibilitats superaltes. I a mi em preocupa molt i m'indigna, sincerament, veure com s'estan construint aquestes residències a uns preus tan elevats quan a les nostres ciutats no, l'espai no és infinit, no és il·limitat. L'espai a les ciutats que hem construït cada cop és més escàs I, per tant, s'ha de prioritzar no només residències públiques, sinó, sobretot, habitatge assequible.
0: Sí, sí.
6: Si una ciutat promou, creient-s'ho, l'habitatge públic, assequible, cooperatiu, n'hi haurà per gent treballadora i per gent que està estudiant o gent que està estudiant i treballant. Però ara mateix no estem aquí. I de debò que m'indigna. O sigui, tu vas pels carrers d'una ciutat com Barcelona, també Lleida, Tarragona, i et trobes aquest tipus de residències privades a uns preus prohibitius, que aquí sí que la construcció va ràpid. Fixeu-vos-hi, la quantitat de grues per fer residències.
1: L'altra cosa que pensava és com canviaria tot això si, un, hi hagués un transport públic que funcionés per la gent que ve de fora de Barcelona, i dos, si igual no tot estigués tan bé, tan concentrat a Barcelona o als voltants, no?
0: Més dispersades les universitats.
1: Potser, no sé si el problema de l'habitatge també seria, es plantejaria d'una manera diferent.
6: Aquest és un gran, gran, gran tema. O sigui, sovint, quan dius, escolta'm, hi han molts habitatges buits, és que ja els tenim construïts arreu de Catalunya, la resposta immediata d'alguns és que no estan on els necessitem. Doncs potser hem de pensar al model territorial. Per què estem fent que tothom hagi d'anar a les grans conurbacions a viure-hi? Això té un límit. I, per tant, hem de pensar també en termes de, no només de sostenibilitat, sinó de la tranquil·litat de la gent de no passar bona part de la seva vida desplaçant-se. Si comptem les hores que la gent es passa o el transport públic o el cotxe per anar de la feina a casa, de la casa a la universitat, estem parlant d'un temps vital que estàs...
1: Mira, Mohamed llevant-se a les 4 del matí, exacte, per arribar a les 8 a la universitat. Sí, sí.
6: Però ens hem de plantejar això, és a dir, mira, Barcelona, us donaré la dada, a Barcelona, ara mateix, els solars que té Barcelona, aproximadament pot construir unes 70.000 habitatges.
0: Sí?
6: Però no en els pròxims anys. En el que li queda a Barcelona, de vida. És a dir, per sempre més.
0: 70.000 em sembla poquíssim.
6: Clar, en els seus solars. Evidentment, es poden fer remuntes, es poden fer altres coses. Això, si voleu, un dia en parlem.
0: Home.
6: Però que Barcelona pot créixer amb habitants i, amb, com us deia abans, Barcelona havia tingut molta més població en el passat. Tenim cada cop més tendència a viure amb més espai, menys gent. Malgrat que hi ha relloguer d'habitacions, cada cop hi ha més gent que viu una sola persona a casa, no? Per tant, aquí també hi ha... es poden fer moltes coses, però hi ha un límit. I, per tant, hem de pensar també al model territorial.
0: Parlem d'aquest límit algun dia. Fem els solars un dia. Sempre obres el meló a última hora i dic, m'encanta. No, del que queden d'aquests 70.000 habitatges, que són els que es poden construir i mai més...
6: En els solars.
0: En els solars.
6: O sigui, identificant els solars.
0: De parlar dels solars. Joan Becerra, investigador predoctoral de Ciència i Enginyeria de Materials de l'UPC. Molta sort, de veritat, que et vagi bé l'any, malgrat tot.
5: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Mohamed Rida, de Vilanova, i la Geltrú, estudiant d'Enginyeria Química a l'UPC. Gràcies. Vés en compte, que no et tornin a estafar. Gràcies per fer confiança.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
6: Ànims.
0: Palomera, ens retrobem d'aquí 2 dimarts.
6: Això.
0: A l'article 47. Una abraçada també.
6: Gràcies.
0: Joan, què recollim del dia?
1: Avui hi ha hagut sessió de control al govern espanyol, al Senat, i ha passat això.
7: Si la forma de hacer política únicamente sería la suya, yo dimitía hoy y me iba, porque desde luego esta no es la política en la que creo. Y nosotros estamos aquí para hacerles frente y seguiré aquí porque no me gusta esa forma de hacer política que tienen ustedes mintiendo y llamando a la confrontación. Diciendo de las alertas, no hubo ningún tipo de alerta referente a lo que finalmente pasó.
1: Ministre Fernando Grande Marlaska i els crits dels diputats del Partit Popular demanant la seva dimissió.
8: Ruego silencio, señorías.
1: Crits de dimissió durant força estona en aquesta sessió al Senat sobre Ceuta. Avui, que a més és notícia el maquillatge de les llistes d'espera en un dels hospitals públics de referència de Madrid, el Ramón y Cajal. El País ha publicat que dos responsables de la gestió de l'hospital van rebaixar la gravetat de pacients que esperaven ser operats amb l'objectiu de millorar les estadístiques de les llistes d'espera. El que feien és reduir la prioritat de les intervencions perquè els casos no es tractessin com a prioritaris i d'aquesta manera no s'incomplissin els terminis. Van fer canvis d'esquena als metges que havien de determinat el temps d'espera per cada intervenció sense veure els pacients, i en un dels casos, un pacient que era una nena corria el risc de perdre una cama, però una metgessa va decidir ignorar l'ordre del seu cap de retardar l'operació, i en altres casos, segons explica el metge denunciant, els pacients es retorçaven de dolor. És una de les notícies també d'aquest dia.
0: Anna Palet, gradaria del balcó, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
0: Avui he escoltat la roda de premsa de Hansi Flick.
9: T'ha agradat?
0: M'ha agradat, sí. És que m'encanta com respon. Mira que el tradueixen.
9: Amb una naturalitat, sí. No, però és molt senzill a l'hora de parlar, i al final, tot i que és la prèvia del Barça Racing de demà, un partit molt especial en aquesta emissora, perquè farem la transmissió conjunta, la prèvia amb Catalunya Ràdio, recordant aquests 50 anys de transmissions en català. Avui a la graderia del balcó explicarem més detalls d'aquest dia tan important, però a banda de ser una prèvia d'un partit normal, tot gira ja entorn a la pilota d'or, que ho dèiem ahir.
0: I ha tornat amb el tema, clar.
9: Sí, sí, ha parlat Javier Tebas sobre la pilota d'or, ha parlat Hansi Flick sobre la pilota d'or. Escoltarem totes les reaccions a la graderia del balcó.
0: De fet, ha fet una broma, no? Hansi Flick ha dit, i que s'acabi ja aquest tema. No sé com ho ha dit en anglès,
9: sí,
0: perquè ho traduïm.
9: Sí, perquè al final ell...
0: Però dic, ja prou, i tots els periodistes han rigut.
9: Sí, ell, el club li ha demanat que remi en la direcció perquè la minya me l'acabi sent el guanyador, però home, prefereix parlar només de futbol.
0: Clar.
9: A banda d'això, tenim en joc l'Espanyol, que està jugant contra el Rayo Vallecano al camp de Butarque del Leganés, i de moment ho té una mica de contra, perquè a minut 25 està perdent 1-0 l'Espanyol contra el Rayo. Per tant, a veure si els de Manolo González poden remuntar. Seria llavors la tercera victòria consecutiva. I la notícia del dia, que també comentarem, és que el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions l'any 2029. Ho analitzarem també a la graderia del balcó, a veure si aconseguim que càpiga tot en mitja horeta.
0: Se t'ha girat feina, gràcies, Pal.
9: Vinga, quarts de nou, ens escoltem.
0: Fins ara. Carbó, com estàs?
10: Què tal? Bona tarda.
0: Que pensava jo avui que fa tanta calor al carrer com a l'andana del metro, però que això canvia demà i que haurem de tornar a parlar de les alertes del mòbil.
10: Avisos en tenim ja, de moment el nivell màxim és taronja, però és una situació que d'entrada tindrà un horari diferent a l'anterior,
0: sí?
10: Que pel tema de gestió alertes ja tinc jo que serà més còmode, perquè això de les escoles sempre és més traumàtic, ja que la pluja arribaria sobretot a partir de migdia i especialment la més intensa entre el final de la jornada i la matinada de dijous. Però sí, ve una d'aquelles situacions en què des de la meteorologia hem d'advertir, perquè les eines que utilitzem ens estan donant acumulats molt significatius, de 100 a 150 litres per metre quadrat en poca estona, i algunes comarques que ara intentarem detallar. Però sí, s'acaba una nova calorada, no és l'última, en tindrem més, però... La idea és que va baixant de pistonada, no?, la calor. El sí que va pujant. Avui hem tingut màximes de fins a 37-38 graus a l'interior de l'Ebre. És una passada, és una barbaritat.
0: Sí.
10: Però ja no pujarà més. I els pròxims dies, demà, més que calor, farà aixafogor, sobretot abans que arribin les tempestes. I després tindrem un parell de dies en què les temperatures quedaran molt contingudes per tornar a pujar a finals de setmana. I les tempestes? Doncs ja de bon matí els núvols aniran a més. Al migdia, els primers més xàfecs a l'àrea metropolitana de Barcelona,
0: sí.
10: Aquelles situacions que pot ploure a la plaça Lesseps i no a la Vila Olímpica.
0: Sí. O fort, pot no? Ploure fort, a més, no?
10: Però aquests primers al migdia seran de molt curta durada i no serien els problemàtics.
0: Val.
10: La situació s'anirà complicant a mesura que avanci la tarda. Si posem una hora, que és per on van els avisos, per exemple, seria a partir de les 5-6 de la tarda i el gruix arribaria poc abans de la mitjanit i fins ben entrada la matinada. I què passaria en aquesta segona tongada de pluges? Doncs que ja cauria al cel, literalment. Vist des d'ara, els punts més delicats seria entre el Ripollès i el Berguedà. També hi hauria acumulats significatius gran part del Bages, i a mesura que anem cap al sud, la pluja cauria amb més intensitat ja cap a l'Anoia i a tot el Penedès. Un altre cop l'Alt Penedès, el Baix Penedès, sí. També el Garraf, és on es poden acumular aquests més de 100 litres per metre quadrat i caiguts en poca estona. A més, tempestes que anirien acompanyades de fortes ratxes de vent. En aquestes situacions és habitual que hi hagi fins i tot algun tornado, i tempestes que també podrien comportar algunes calamarsades o pedregades.
0: Doncs no dic que poseu el paraigües a la bossa, perquè si fa aquest vent...
10: No ajuda massa.
0: Senzillament feu el que pugueu demà.
10: Sí,
0: protegiu-vos. Gràcies, Carbó. Demà ho repassem.
10: Fins demà, que vagi bé.
0: Fins demà. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest dimarts, 15 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: Macklemore.

0: Bé, hi ha moltíssima indignació amb el que li ha passat a aquest artista nord-americà, Macklemore, raper, que ha estat acomiadat com a artista convidat de la gira que està fent Ed Sheeran pels Estats Units. Tot perquè en el primer dels concerts on va aparèixer, davant de 45.000 persones, va dir això.
1: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up.
0: Diu, he pensat en com dir això tot el dia, però un dels motius pels que volia aparèixer aquí, en aquest estadi davant de 45.000 persones, era perquè vull aparèixer en estadis de tots els Estats Units i dir simplement aquestes paraules.
1: Free Palestine.
0: Free Palestine i alguns aplaudiments del públic, i afegia.
1: I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Ho dic clar i clar perquè la gent de Gaza, de Cisjordània, sàpiga que no els hem oblidat.
1: Thank you guys to all of my Jewish brothers and sisters. Criticism of Israel, criticism of apartheid, being against genocide in no way is a criticism of you.
0: A les meves germanes, germans jueus, les meves crítiques no són en cap cas contra el poble jueu, sinó contra unes polítiques genocides i de l'apartheid.
1: So I say free Palestine. I say free Lebanon. I say free Cuba. I say free Congo, free Sudan, free all people in America living in fear.
0: Això és el que va dir fa més d'una setmana en aquest estadi i crec que és interessant escoltar exactament tot el que va dir, tot el que va passar, perquè després la gent doncs pugui donar les seves opinions, però que sàpiga exactament què va dir i què va fer a Macklemore en aquest estadi. És a l'estadi de MetLife a Nova Jersey durant aquesta gira nord-americana de l'Ed Sheeran, que es diu Loop Tour, i en ella després el propi artista Macklemore va cantar aquesta cançó, Hinge Hall.

0: this funding.
1: És una cançó que havia escrit durant les protestes que hi va haver d'estudiants als Estats Units contra el genocidi, que van ser fortament reprimides, i que es titula Hin, que és la noia palestina de 6 anys que
2: tremenda,
1: protagonitza la història
2: película
1: de la veu de Hin. But the people are in the streets, you can pay off Meta, you can't pay off me. Bé, doncs va cantar aquesta cançó a l'estadi amb les pantalles del darrere amb la bandera palestina, amb imatges del genocidi, i doncs a partir d'aquí el Consell Israelí Nord-Americà, aquest concert el va fer, va venir a Sheeran, va fer la seva actuació, i això es va repetir el dia següent, va ser un cap de setmana, 4 i 5 en el mateix estadi. Què va passar després? Que el Consell Israelí Nord-Americà es va queixar, va demanar que es vetés el raper. I de clar, a ell encara li faltaven 8 concerts com a artista convidat. Doncs el que ha passat és trist, no sé si sorprenent, però potser sí que sembla sorprenent fins i tot que es pugui arribar en aquest extrem.
2: Com tu dius, és trist i no és sorprenent.
1: Sí. Se l'ha fet fora, a Macklemore. La promotora de Ed Sheeran li ha dit que no continua amb ell pels pròxims concerts. Això ho vam conèixer ahir, aquesta decisió final, i el propi raper a les xarxes ha fet un post donant la seva versió. No ha volgut carregar contra Ed Sheeran, sinó que en culpa de tot plegat el propietari dels New England Patriots de la Lliga Nacional de Futbol Americà, la NFL, que es diu Robert Kraft. Aquest home és propietari d'alguns dels estadis on es feien aquests concerts d'Ed Sheeran, i Macklemore assegura que el propi artista Ed Sheeran li va dir que era aquest home el qui va anar convencent a la resta de propietaris d'estadis que li fessin un ultimàtum. És a dir, si Macklemore es queda, Ed Sheeran no podrà tocar els estadis als que són propietat. I en aquella conversa que va tenir amb Ed Sheeran, a qui qualifica d'amic, que es coneixen des dels 13 anys, doncs va passar això, segons Macklemore. L'Ed li va dir que les paraules de Free Palestine i la bandera de Palestina eren doloroses per moltes de les persones a les que parlava, i Macklemore diu, jo li vaig contestar que si aquestes paraules eren més ofensives que desenes de milers de nens palestins sent assassinats per Israel, llavors hi havia una desconnexió fonamental entre on eren aquestes persones i on era jo. I afegia Macklemore, si aquestes paraules em costen l'escenari, mentre retorni la conversa a Palestina, llavors és la gira més exitosa que he fet mai. Doncs atenció, perquè fa molt poca estona Ed Sheeran ha fet un comunicat i ha donat la seva versió.

0: En un post que trobareu, per exemple, a Instagram, a la xarxa X, força extens, Ed Sheeran diu que la decisió de retirar a Macklemore de la promotora és de la promotora, no ha estat seva com a artista, sí, perquè el contracte de Macklemore era amb la promotora i no amb ell. Això és el que diu Ed Sheeran.
1: És a dir, no s'acaba de comprometre, no?
0: I no acaba de responsabilitzar-se del que han fet amb Macklemore. I cita Robert Kraft, també Ed Sheeran, com el responsable de tot plegat, com també fa Macklemore. Diu que l'Ed Sheeran explica que ell va intentar mediar entre les dues parts, entre Macklemore i la promotora i els propietaris, però com que la postura dels propietaris i d'aquest home, de Robert Kraft, era tan inamovible que no ha pogut fer res. I diu que, a més, no volia decepcionar els fans, a tot el personal que treballava a la gira, tota la gent que estava implicada en això i que no volia cancel·lar-la, i que per això ha passat el que ha passat. I diu, jo no sóc còmplice, i diu, només perquè no parlo públicament no vol dir que no tingui la meva opinió personal sobre un conflicte devastador. I no perquè no parli públicament no vol dir que no m'importa. I tampoc vol dir que no doni suport a les causes a la meva manera.
1: Temps d'anar amb peus de plom. Mira, ara m'agradarà preguntar-li divendres.
0: És extremadament cautelós, diguéssim.
1: Clar,
0: Ed Sheeran no es vol posicionar, no vol dir res,
1: no,
0: simplement
1: perquè
0: es limita a dir que no vol que cancel·lin la seva gira i que
1: mira el que està passant ara amb els autors, que li vull preguntar a la Mònica Planes divendres, amb el documental NASA.
0: Sí, sí, sí.
1: No? Que ha incendiat Israel i acusa els seus directors de traicionar la pàtria.
0: Però que explica
1: perquè
0: molt
1: els van aplaudir durant 25 sí, sí, minuts.
0: Explica molt, no sé si com està als Estats Units o com està el món, però que simplement perquè hi hagi un artista que en un estadi digui Palestina lliure, que literalment al cap d'una setmana se'l faci fora de la gira.
1: Però sempre diem que els artistes s'han de mullar.
0: Però els que es mullen, què els hi passa?
1: Doncs
0: aquest és el
1: ho
0: problema.
1: Estem veient. 2 minuts i ja tenim en comunicació a la Selva Orejón per parlar de ciberseguretat.

0: 7 i 40, és dimarts de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta Selva Orejón. Com estàs, Selva?
1: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: La Selva és pèrit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding, i estem esparverats, sobretot en Joan Bofill, amb el que ha passat amb Revolut.
2: Bueno, Revolut, els oients segurament coneixeran, que és aquest banc...
0: És que a mi m'ha dit, ara... no tens Revolut?
2: No, ara comença a tenir alguns caixers, però ha estat sempre una banca totalment virtual, una empresa tecnològica, que a més va molt bé per viatjar, perquè hi ha molt poca comissió entre si canvies de divisa. Doncs aquest banc, que cada vegada té més i més clients, resulta que ha patit un incident que ha exposat les seves dades dels seus clients. Dades que estem parlant, doncs, de DNI, fotos de verificació, números d'IBAN, historial de transaccions... Com ha pogut passar això, Selva, amb un banc que a més és un banc que creat... I es, o sigui, no sé si pot ser dels més experts en el tema de la protecció digital.
1: Sí, mira, és molt important comprendre que no és que hagi hagut un accés no consentit a les seves comunicacions, ni hi ha hagut un hackeig. El que hi ha hagut, i primer de tot hauríem d'avisar, que és pels clients italians.
2: Vale.
1: De moment, encara no es té cap sospita de que hagi afectat algun altre país més.
0: Doncs m'encanta el que va passar de moment, quan diu de moment,
2: la
0: Selva
2: sabem,
0: és...
2: No?
1: Clar, home, sí, perquè s'ha de ser prudent. Primer ens hem de quedar molt amb les evidències i amb el que realment s'ha pogut ratificar. Doncs aquí hi ha hagut, per una banda, una suplantació d'una identitat d'una agència federal i se'ls sol·licitava una sèrie d'informacions de, bueno, doncs del tipus que es gestionen a través d'aquest tipus de banca, que per una banda tenim tot el que té a veure amb transaccions i amb historial bancari, amb passaports, amb vídeos de verificació i amb unes altres dades que són necessàries per poder verificar que realment existeix el client real que hi ha al darrere. Què ha passat? Que ara, com a última hora, doncs els grups aquests ciberdelinqüents, que són molt graciosos, han començat, per donar fe de vida de que tenien aquestes dades, a filtrar passaports de clients i historials de transaccions com a mesura també de pressió.
2: Però a on els han filtrat?
1: A la dark web.
2: Perquè l'agafin altres ciberdelinqüents.
1: Bé, per una mesura de pressió contra el banc i per una altra banda també per poder mostrar que efectivament sí que ho tenen. Com quan hi ha un segrest i et posen allò del diari amb el dia, etc, doncs això mateix.
0: I Revolut ha notificat oficialment l'incident als seus clients, és a dir, està tocant a tots els italians que les vostres passaports estan navegant per la dark web?
1: Doncs mira, hi ha hagut, i des de ja fa bastants anys, hi ha l'obligació legal de poder notificar quan hi ha hagut el que se li diu una bretxa de seguretat. I per tant, a l'Agència Italiana de Protecció de Dades s'ha hagut de confessar davant d'aquesta situació quins eren els incidents que tenien i fins on era l'abast. Però a part també, Revolut ha fet un comunicat i el té disponible a la seva web en el que indica, igualment, jo recomano que sempre que ens passi una cosa així, que si no ens han notificat, com és el cas dels usuaris espanyols, que siguem nosaltres de manera proactiva qui sol·licitem si hem estat o no afectats per aquesta situació
2: i
1: quines serien les dades. A través del correu de dpo@revolut.com
2: o
1: de
0: l'empresa que passa, sigui. Ara és aquell moment que el Joan es desconnecta de la secció. Llavors ell es posa a fer les seves coses amb Revolut.
2: No, pots fer-ho
0: després?
2: Jo volia preguntar-te, Selva, o sigui, clar, en casos quan hi ha contrasenyes compromeses, dius, bueno, el que es pot fer, si passa, com a usuaris, si ens avisa tal empresa que li han hackejat les dades del nostre mail i contrasenya, doncs el que fas és, no sé, canviar la contrasenya o... Però clar, en el cas del passaport, del DNI, clar, això té difícil solució. Com es pot protegir algú quan sap que el seu passaport s'ha filtrat, no? O sigui...
1: Clar. Mira, jo et diré el que faria la Selva Orejón si li passés, i és que, sincerament, faria un nou passaport.
2: Anar a renovar
1: perquè...
2: el passaport, clar.
1: Sí, sí. Et canviarien també el número d'equip, i jo crec que quan hi ha dades d'aquestes característiques, evidentment, ara ja tenen doncs, els domicilis i el vídeo de verificació, i etc. Però jo crec que és important per aquestes qüestions i sobretot perquè s'ha de posar una denúncia davant del cos policial i notificar que ha passat això i que per tant has de fer un canvi de passaport. Ara, També us diria una cosa, que igual que deia que hem de ser prudents, crec que també hem de ser exigents, perquè el que avui ha passat també és que s'ha arribat a notificar que l'empresa RecordGo ha tingut també una filtració de dades de 637 gigabytes, que es diu ràpid, però
0: RecordGo,
1: és una
0: parada. RecordGo, recorda'ns què fa?
1: Ah, és lloguer de cotxes.
0: Lloguer de cotxes, sí, és veritat.
1: Sí, i clar, aquí tres quarts del mateix. Hi ha
0: és que jo he llogat
1: dades...
0: amb RecordGo, ho estic pensant.
1: Clar. Ai, doncs, Anna, et passaré després quin és el...
0: En sèrio,
1: bueno, de fet, ho puc fer públic. Quin és el formulari que s'ha d'omplir i què és el que s'ha de fer.
2: Doncs mira, a les xarxes d'on branding sempre...
0: Però ara estava pensant, clar, a canvi de passaport, això et pot passar a qualsevol persona. Ja que deies Itàlia, és a dir, li pot haver passat a Giorgia Meloni, per exemple. Això seria greu, és el seu passaport circulant i les seves dades.
1: Oh, i tant, perquè recordem que en el propi passaport o en el DNI també hi ha l'assignatura manuscrita. Que això no és una cosa menor, perquè amb una signatura manuscrita i amb un DNI pots fer el mateix que estaria fent una altra persona. No vull posar un punt de preocupació, però sí que és cert que tenint un vídeo en el qual s'està donant una autorització o s'està fent el reconeixement de que poses cara a l'esquerra, cara a la dreta, cara amunt i cara avall, doncs estàs donant moltes dades de patrons biomètrics. Per tant, és important demanar claríssimament si hem estat afectats o no i després sol·licitar l'eliminació del contingut de la xarxa. Per això moltes vegades ens ho demanen els clients, de rastrejar amb tot el que hi hagi. Ara acabem d'entregar una auditoria en el que hi havia moltes signatures manuscrites i noms de passaports publicats a X. Sí, això és una cosa que passa...
2: Mira, feia dies que no...
0: Que no ens espantàvem, vols dir? Fa 15 dies.
2: Que no venia a la secció de la selva i escolta, ara he recordat que acaba de ser terrorífic.
0: Que estàs
2: ara ve el següent tema, i el següent tema que tenim al guió aquí...
0: El teníem pendent, WhatsApp.
2: De cop veig amb negreta, selva, què està passant amb WhatsApp? Jo quan ho he llegit he dit, què està passant amb WhatsApp? O sigui, no sabia que també estava passant alguna
1: cosa. Sí.
0: I greu, WhatsApp... A més greu.
1: Sí, és greuet. Fa un parell de setmanes vàrem comentar que hi havia una campanya de sol·licitud de pagament o de transferència a través de WhatsApp, en el que s'estava suplantant un dels teus contactes i a partir d'aquí doncs, es posaven clarament en contacte per sol·licitar-te una transferència. Doncs aquí, a part d'aquesta campanya, que hem d'anar... Bueno, sempre hem de ser molt curosos, doncs tenim una altra, que són els atacs de zero clic, que afecten a determinats models d'iPhone, precisament perquè hi ha doncs, una sèrie de softwares que estan no actualitzats, que estan obsolets, i que, per tant, sí que serien afectats doncs, per aquest tipus de malware.
0: Espera, que quan dius no interacció, sense interacció, vols dir que és igual, que tu estàs operant cada dia amb el teu WhatsApp i determinats iPhones els estan passant coses.
1: Sí.
0: No, tant, això... no et fan clicar enlloc, per entendre'ns.
1: No et fan clicar. Els atacs de zero clic, que normalment són molt costosos des del punt de vista econòmic perquè requereix una tecnologia molt més avançada que en els que requereix interacció per part de l'usuari, estaven democratitzats en empreses de malware des de fa ja molt de temps i, evidentment, en grups criminals. Però és que en aquest cas en concret està afectant a determinats models. Amb l'últim iPhone no, perquè a part està tot absolutament securitzat i estan xifrats inclús els... diguem que el software que gestiona els components, com podria ser la càmera, el micro, etc, però en les altres versions, i si no estan actualitzades, tenen una vulnerabilitat.
0: Però no ho entenc. O sigui, com han aconseguit entrar en aquests comptes de WhatsApp si no ha estat a través de l'enviament d'un arxiu maliciós?
2: Les actualitzacions,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però aleshores què has de fer? Actualitzar sempre i la doble verificació, imagino.
1: Sempre, per suposat, hem de tenir-ho actualitzat. El que passa és que en aquest cas en concret, que jo crec que és el que més ens interessa, és que l'atacant el que està fent és que està enviant un preparat especial. És a dir, diguem que és un software a mesura del que realment necessita. El WhatsApp ho rep, encara que tu no estiguis obrint res, i l'iPhone comença a processar un contingut pel darrere. I tu no ho estàs veient, clar. S'aprofita d'aquesta vulnerabilitat que deia que té el propi sistema que no està actualitzat i aleshores l'atacant és quan ja aconsegueix doncs, el que se li diu sempre executar una sèrie d'accions sense que tu intervinguis. Per això se li diu zero clic.
0: I què volen fer? Els qui entren.
2: Què volen aquesta gent?
0: Què volen aquesta gent? Que entren al nostre WhatsApp?
1: Depèn de cada cas, però per mi, el més important o la bona notícia seria que les falles que han estat ja reconegudes han estat, com es diu ara, no em surt en català, han estat parxeades.
0: Sí.
1: Han estat, anem a dir, sanejades.
0: Sí.
1: I aleshores els nous models de, perdona, els nou, les noves actualitzacions de WhatsApp i d'iOS ja estan completament actualitzades i per tant doncs no ens estarien afectant.
0: Però ens hem d'imaginar que és algú que copia totes les nostres converses i potser pot trobar allà dades personals.
1: S'automatitza.
0: Clar.
1: Sí, s'automatitza. Les dades sempre es volen per després poder fer un altre tipus d'atac. Un atac que pot tenir a veure amb suplantar la identitat, amb aconseguir més dades per després poder-te extorsionar, per poder fer un robatori d'aquestes credencials i després fer una revenda. El límit és el cel en un món criminal.
0: Selva, no tindrem temps, però crec que podríem deixar apuntat, perquè de fet el podríem convidar, se m'estava acudint, a l'escriptor Jorge Carrión va publicar a La Vanguardia aquest reportatge sobre les estafes que pateixen els escriptors.
1: Ui, sí.
0: Ell ho ha viscut en primera persona, va rebre el mail d'una associació que organitza clubs de lectura i que li demanaven diners per promocionar els seus llibres. Això passa molt?
1: Sí.
0: Està passant molt? Perquè tenim aquí...
1: Mira, Massip en fa que sí, eh?
3: Jo he rebut un email també d'uns que te promocionen. A més, està molt detallat amb intel·ligència artificial, parlant del teu llibre com si se l'haguessin llegit.
0: I tu et pots emocionar de la vida.
3: Sí, quan vaig llegir el primer, vaig dir, carai, avui he llegit el meu llibre. Quan vaig rebre el segon vaig dir, s'estan llegint tots els meus llibres? Això és una mica estrany. I ara, clarament, volen treure diners per promoció i per coses d'aquestes.
0: Ah, no vas picar.
1: Ostres, aquí hi ha dues coses que hauríem de veure. La primera és, si realment sembla que se l'hagin llegit, és perquè existeix alguna versió en PDF que potser està indexant, i això s'hauria d'identificar i eliminar.
3: Home, per començar,
1: perquè no hi hagi ningú.
3: Sí, fa un temps que quan va sortir aquell software que ens permetia veure quins dels nostres llibres els havien estat alimentats a la IA, perquè jo tenia bastants llibres que alguns d'ells ni tan sols tenen edició amb e-book, que alguns havia piratejat, estaven rondant i havien anat a parar per entrenar les IAs.
0: I espera, clar, que ara no comprin, per exemple, tots els llibres d'en Jordi Mir, també, del feixisme, per alimentar la...
3: Aquests dies ja la tindrà.
0: La IA, mira, tot ha passat.
3: La IA serà antifeixista.
0: T'han enviat algun mail dient el teu llibre és fascinant.
4: En el cas del llibre no, però jo segur que al Salvador també l'he passat. En el cas d'articles acadèmics, també t'envien correus de gent de no saps ben bé on, que et convida a anar a segons quins jocs o que et demana que publiquis un llibre a partir d'aquest article, i en un primer moment pensant, mira que bé que s'han llegit, i després ja ràpidament veus que no. No, que allà hi ha algú que et vol enganyar.
3: Però aquests eren com més analògics. Ara jo crec que s'ha refinat amb la IA. Clar, t'expliquen el detall dels teus llibres i sembla realment que tenen més informació que abans.
0: Clar, Selva, us trobeu molts casos com aquests?
1: Sí, i de organitzacions aparentment que t'estan convidant a fer conferències. A mi m'encanta seguir-los el rotllo. I després el que fem és que identifiquem d'on venen i qui són i a qui han suplantat la identitat i els enfrontem i aleshores deixen de contestar-te o et bloquegen el remitent. Sí, s'ha d'anar amb cura, perquè ho estan fent d'una manera molt alegre i hi ha moltes persones que pel propi fet de voler doncs, promocionar la seva obra o poder promocionar les seves conferències hi cauen.
0: Clar, sí. és una vanitat comprensible, no? T'arriba i dius, mira que bé. Selva Orejón, pèrit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Una abraçada, cuida't molt.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Ens retrobem d'aquí dues setmanes. Nosaltres, ja els heu escoltat, ja estan aquí en Jordi Mil i en Salvador Massip per fer ciència i connexions. Re, dos minuts, que tornem.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Radio Barcelona. Cadena SER.
6: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
7: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
8: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
7: Forns Gil són de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
9: Descubre Ascale, los porcelánicos con más trayectoria del mercado en los talleres de marbristas artesans. Superficies de alta precisión y resistencia probada. Ascale y marbristas artesans. Experiencia que deja huella. Entra en marbristasartesans.cat.
10: Haz crecer tu negocio con los datáfonos SumUp, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
11: Llévate ahora el SumUp Solo Lite por 19,99€ o el SumUp con impresora por 69,99€ y ahórrate 100€ con SumUp.
12: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en SumUp. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y FNAC.
5: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7:57, Mir Massip, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
0: Us aneu acostumant, els dimarts?
2: Jo em costa encara, perquè estic...
0: Home, jo també, acabem i sempre dic, comença el cap de setmana. Ja,
2: vaig a vacances.
0: Comencem amb en Mir. Mir, ahir el president Salvador Illa prometia això.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
0: Climatitzar els 2.500 centres públics de Catalunya en els pròxims 5 anys. Hi ha lletra petita, ja ho hem anat explicant, perquè finalment hauran de ser els ajuntaments qui avancin els diners. Però això vols connectar amb la convocatòria de la manifestació d'ampliació de l'aeroport de diumenge 20. Just avui, el govern espanyol aprovarà la inversió pel primer pas a l'ampliació de l'aeroport del Prat, que inclou gairebé 13.000 milions d'euros per la xarxa espanyola d'aeroports. Quin és l'element de connexió que me'l puc imaginar?
1: Si veu escoltar ahir la conferència del president...
0: Que tu te la vas escoltar tot, eh?
1: O si la recupereu, perquè està ja ràpidament, la van penjar i la podeu recuperar. El president Illa i el seu equip, perquè aquest no és un discurs que faci només una persona, sinó que és un missatge de govern, no? Insisteix molt en la qüestió ecològica com un dels elements centrals d'aquest horitzó dels 10 propers anys que plantejava en la conferència. També en la transició, diguem-ho així, energètica que s'ha de produir, i explícitament en la conferència, a banda de parlar d'aquesta operació, diguem-ho així, d'aconseguir que en les escoles i en les residències la gent pugui estar en les millors condicions, parlava explícitament de l'ampliació de l'aeroport del Prat com un dels elements que ha de fer possible doncs, el desenvolupament econòmic del país.
0: I a tu saps que consultava una mica... curtcircuitava això.
1: I em va semblar que de la mateixa manera que ell en un moment de la conferència demana, més enllà del conflicte actual que hi ha en aquest moment en l'educació, que hi hagi un debat, diguem així, de societat, jo crec que no podem dir les dues mateixes coses en la conferència sense, com a mínim, plantejar-nos un debat de societat. Perquè ell va insistir, jo crec que va fer molt bé insistir en la gravetat de la situació que hem viscut aquest estiu, com s'ha notat l'escalfament climàtic, com les temperatures tropicals de les que ens parla el Jordi Carbó cada dia doncs s'han fet extremadament presents, com això afecta a la vida de les persones, com el nombre de persones que calculem que han mort abans del que hauria tocat per efecte de calor ha crescut d'una manera molt considerable i més enllà com això ha generat malestars. Però clar, la qüestió que tot el coneixement científic que tenim actualment ens presenta com el camí de revertir aquest escenari és la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. I per reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle cal actuar sobre diferents àmbits. Un és l'electrificació, és a dir, tot allò que avui va amb combustibles fòssils, benzina, dièsels, carbó, gas, hauria de passar a anar amb energia que hagi sigut generada per fotovoltaica, eòliques, energies renovables. Per altra banda, la producció d'alimentació i la nostra dieta hauria de canviar.
0: Menys carn, ho diu sempre en Massip.
1: I això... té molt a veure també amb els viatges en avió. És a dir,
0: la petjada.
1: Els viatges en avió són dels principals causants d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que van a l'atmosfera i que generen l'escalfament global. Per tant...
0: hi ha una paradoxa.
1: Aquí hi ha un element que ens hauria de generar una conversa. Jo preferiria que fos curta que massa llarga. És a dir, però no podem... crec que hi ha una contradicció en l'afirmació de que actuarem contra el canvi climàtic, contra l'escalfament global i que ampliarem l'aeroport. I jo ja entenc que per segons quines coses un aeroport, quan més gran, millor. Però és que la contradicció és evident. Per tant, no podem fer-ho sense explicar-ho. I clar, avui se'ns anuncia un pas més en aquesta direcció. No? Llavors jo crec que, més enllà de la posició...
0: La Doris 3, no? Hi ha Doris 3, Doris 4...
1: Més enllà de la posició que cadascú tingui sobre qualsevol d'aquestes qüestions, Jo crec que el coneixement científic que sempre intentem aportar aquí, que ens ajudi a poder pensar sobre on som i on voldríem ser, ens obliga a tenir unes converses que no estem tenint. I el pitjor que ens podria passar és que hi hagin uns governs aquí o on sigui prenent decisions, una gent mobilitzada més o menys demanant que es facin altres coses i la societat enmig sense tenir clar què ha de fer. I jo ho entenc, perquè tu escoltes un anunci que et diu amb 50 euros te'n pots anar a passar 3 dies en una platja amb un avió barat,
0: sí,
1: i tu dius, doncs me'n vaig. Però això té un efecte. Té un efecte sobre les nostres vides. I més enllà de què farà cada persona individualment, això necessitem prendre mesures com a societats, com a societat des del nivell més alt possible. I aquí Nacions Unides, i la gent que fa recerca en l'àmbit de Nacions Unides, ho té molt clar. Hem de reduir les emissions. A partir d'aquí, són les administracions, els nostres governs, que han de prendre decisions.
0: Clar, una dada que jo m'apuntava avui, els 309 milions de passatgers el 2024 passarà a 358 milions 2031.
1: I encara que a vegades sentim notícies que diuen no, el combustible... Malauradament, a mi res m'agradaria més que els avions poguessin tenir un combustible sostenible.
0: Clar.
1: Però avui no, no
0: és
1: així.
0: I quan falta per això?
2: S'estan fent proves amb avions elèctrics, però clar, l'autonomia de les piles que tenim actualment de les bateries elèctriques no dona per tanta cosa.
0: Si els cotxes encara
2: anem justos. Clar, i el pes de les bateries doncs fa que pugi molt, no? Sí, molt difícil això. Algun dia, estic d'acord amb el Jordi, veurem segurament una energia més sostenible pels avions, no estem ni tan sols a prop, i estic a favor del que diu el Jordi també. Jo crec que això és un debat més ampli de si aeroport sí, aeroport no. Hi ha un debat sobre el model de turisme que fem, el model econòmic que estem fent, el model econòmic que alguns països estan fomentant, entre ells el nostre, de turisme ràpid, barat i quantitat, que implica doncs una petja ecològica important, i hem de parlar, si més no, tenir aquesta discussió, estic d'acord.
0: A mi m'agradaria, moltes vegades, Mir, ens parles d'en Manuel Sacristán, l'hem citat molt, ell és pioner de l'ecologisme polític, i ara tenim una oportunitat perfecta per llegir-lo.
1: Sí, avui us porto algunes recomanacions bibliogràfiques amb aquesta perspectiva diversa, és a dir, perquè puguem també escoltar diferents veus, no? La primera, em semblava obligada, és que s'acaba de traduir al català alguns dels textos que Manuel Sacristán va escriure, particularment durant els anys 70, principis dels 80, ell mor l'any 85, i són alguns dels primers textos, ja no només en castellà, que es publiquen a nivell mundial sobre la qüestió de l'ecologisme polític.
0: Sí.
1: I Manuel Sacristán havia nascut a Madrid, però va tenir sempre una sensibilitat important pel català, i fins i tot en temps del franquisme es va arribar a publicar alguna cosa seva en català. I aquests són alguns textos que s'han publicat sota el títol de Escrits sobre ecologisme, pacifisme i comunisme.
0: Són tres paraules gegants, eh?
1: Molt importants, publicats per Icària Editorial, amb una edició, jo crec que molt recomanable, feta per un dels seus deixebles, persona que va treballar amb ell i que avui continua amb el seu llegat, que és en Víctor Ríos. Mm. Aquesta seria una de les primeres veus que vam escoltar i que avui... Jo crec que, malauradament, encara és massa vigent. O sigui, jo preferiria que ja no fes falta llegir-lo perquè tot això estigués integrat.
0: Perquè tot això ja està... Sí.
1: Però jo crec que una cosa que li agradaria a Sacristán és veure, hi hauria altres que no, que jo que quan ell en parlava eren pocs els que ho estaven dient, avui hi ha molta gent que ho diu. I una de les coses interessants va ser que just abans, poc abans de l'estiu, es va publicar un llibre que es diu El ecologista de derechas, que seria un llibre que segurament en el seu moment ell no acabaria d'imaginar amb un economista i un financer...
0: Com és l'ecologista de derechas, no és ecologista, és un oxímoro, no?
2: O no és de dreta.
1: No, és
0: oxímoro, no?
1: Jo crec que quan les idees que han nascut en els marges de la societat arriben al centre, com pot ser el feminisme, l'ecologisme, el pacifisme, això arriba a sectors socials que abans no les havien compartit. I si bé és veritat que l'ecologisme va néixer en sectors que identifiquem amb l'esquerra, jo crec que és interessant que els sectors que no van participar d'aquest naixement se les facin seves. I aquests dos autors que estan fent, diem, feina en aquesta direcció, el que tenen un discurs que no és tan exigent, jo crec, com el que plantejàvem aquí sobre aquest debat de l'aeroport, tot i que m'agradaria sentir què en tindrien a dir. I sobretot el que intenten fer és plantejar que l'esquerra o determinades esquerres potser han volgut fer-se seu l'ecologisme i a més de l'ecologisme, introduir-nos altres reivindicacions o altres canvis que no necessàriament tindrien a veure amb l'ecologisme. Jo crec que és una veu interessant escoltar i és interessant que quants més partits i sectors de la societat formin part d'un debat sobre el nostre model de producció, el nostre model de transport, el nostre model de consum, serà millor per poder tenir aquesta conversa que necessitem.
0: I tenies dos més?
1: Això està publicat per Deusto, i després, molt ràpidament, dos més propers, que són Espanya contra el desierto, publicat per ARPA, de l'Emilio Santiago i de l'Héctor Tejero, i per altra banda, de Capitán Swing, Here He Comes the Sun, que pot pensar en la cançó.
0: Aquí mira, que tenim una notícia. Això ho lligarem després, l'hauria d'avançar aquesta.
1: Que és d'un activista, activista amb llarga tradició, el Bill McKibben, que ens planteja la necessitat i l'urgència d'utilitzar el que ens ofereixen les energies fotovoltaiques i eòliques. El llibre d'Espanya contra el desierto i el de Here Comes the Sun, jo crec que són dos llibres que dialoguen molt bé des de la posició més en la línia sacristaniana de és urgent que prenguem una decisió i és urgent que siguem conscients de que això ens portarà prosperitat. Que això no és necessàriament per viure pitjor. El que passa és que haurem de viure diferent i si fem bé la transformació cap a les renovables, podrem viure bé. I el que es tracta és de no continuar per aquesta via que ens assegura no viure bé.
0: Segur que després els penges, aquests quatre llibres.
1: Després ho penjarem.
0: Interessantíssims. Mira, que són això.

0: Ara deies, això ho lligarem. Era la tercera, fem la connexió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: La influència dels Beatles en milers d'investigacions científiques.
1: Això és un d'aquests treballs que dius, com algú se li
0: corre... No
1: ho hauríem donat, però li hauríem de donar l'any que ve, perquè és molt bo. Algú científic ociós ha entrenat una intel·ligència artificial i ha fet una sèrie de cerques perquè busqui referències a títols de cançons dels Beatles, com hem vist en aquell llibre que citava el Jordi, en articles científics seriosos. I se n'ha trobat un fotimer, molt més de la... Perquè això es veu que...
0: Més que altres grups?
1: Sí, sí, són altres. Record absolut. 3.000 cites en articles científics, el títol ja directament, eh? O sigui, moltes copiant el títol, com això, Here Comes the Sun, o altres fent jocs de paraules amb els títols. O sigui, han hagut d'entrenar una IA perquè detectés jocs de paraules amb tots els títols de les cançons.
0: Posa exemples.
1: El top 1 de cançó més citada com a títol d'articles científics, The Long and Winding Road, vol dir la carretera llarga
0: i corbada.
1: Clar, això és molt fàcil per a la ciència, com que sempre tot és molt complicat, dius, això és una Long and Winding Road i queda
0: boníssim.
1: Molt bé. Hi ha, exemple, vacunes per les pseudomones aeruginoses, una Long and Winding Road. és lligar, fer la brometa, diguéssim, amb els Beatles, i amb una cosa seriosa. Segon, el top 2, With a Little Help from My Friends. Aquesta és fàcil, també, perquè en ciència també moltes coses passen perquè hi ha interaccions, no? Qualsevol cosa...
0: Els partners,
1: per exemple,
0: no? Els famosos partners que teniu quan feu investigació.
1: Per exemple, la mitocòndria, que és un dels partners que té la cèl·lula per aconseguir energia. La mitocòndria tal i qual, With a Little Help from My Friends, no? I això... Al principi t'hauria de fer gràcia, però clar, quan tens 3.000 referències amb gairebé 800 de Long and Winding Road, més de 200 de With a Little Help from My Friends, comença a estar una mica ja gastat, no? Hauríem de buscar títols d'altres grups, no?
0: Però, per exemple, de Taylor Swift no n'hi ha, no? Dels científics més joves.
1: Segur que n'hi ha, però segurament, com que els científics són vells i són clàssics, són classicorros, jo crec que tirem de títols clàssics.
0: Home, i això ho ha fet gràcies a la intel·ligència artificial.
1: Sí, clar, perquè si no és una matada, això, anar buscant totes les bases de dades, variacions...
0: És a dir, deu haver anat provant diversos títols...
1: Sí, ha agafat tots els títols de les cançons dels Beatles i diu, busca'm això o variacions al voltant d'això. I mira...
0: De Bob Dylan no n'hi ha?
1: No, però podria ser la següent, podria anar fent. Jo crec que n'hi haurà bastants,
0: I tu haguessis posat Stones.
1: No ho sé, Beatles m'agrada més, jo soc més de Beatles. Sí,
0: però n'has posat, l'has utilitzat alguna vegada?
1: Jo he fet bromes, però dels Beatles no, però he fet servir frases fetes i bromes en els títols. Soc així de cutre com tots els científics, que som fent bromes dolentes als títols.
0: Val, el tema més important...
1: Aquest és bàsic.
0: És a dir, perquè se n'ha parlat moltíssim, i ara sembla que sí, que ja saben el per què les orques... ataquen, que no és atacar, sinó juguen amb els velers.
1: Portem 4 o 5 anys al balcó parlant de les orques assassines.
0: Però tu ja havies dit, és que potser no estan atacant, potser estan jugant. Tu ja havies mica albirat aquesta possibilitat.
1: Havia introduït la possibilitat que no fos així. Com bé sabeu, jo no tinc ni idea de biologia marina, però pel que diuen els experts, en aquest cas la Joana Castro, que és una marina, biòloga marina portuguesa, que va publicar un article, porta 8 anys estudiant les orques ibèriques, que són aquestes que viuen en aquesta zona d'aquí.
0: Sí. La Gladys en companyia.
1: Que, a més a més, són un grup d'orques que estan en perill d'extinció. Només n'hi ha 40 de registrades, o sigui, que tenen problemes. I resulta que diu que no, que quina tonteria estem dient que estan atacant. Les orques, quan, si recordeu la història de la Gladys, era que estava empipada perquè havia tingut una topada en un vaixell i des de llavors estava atacant tots els vaixells.
0: Primera, hi havia alguna venjança?
1: Era una venjança.
0: Que si els que hagueu vist Orca la veiena assassina, que és mítica, sabreu que tenen aquest instint de venjança.
1: Sí, doncs no. La Joana Castro...
0: Quan és justificat, que no són dolentes, que dic clar.
1: Diu que no, que això és pel·liculero, que les orques, quan les ataquen o tenen un problema amb algú, el que fan és fugir, com tots els animals. Sí. No te vas a menjar-te perquè te l'estàs jugant que te la facin pitjor. És una cosa molt humana, allò de la revenja. Els animals no te'n deixen a fer això. I el que... les conclusions a les quals arriba aquest article, que és molt seriós i està fet a fons, primera diu que les orques que s'han vist fent aquesta mena de coses són adolescents. Els adolescents, primera, són una mica esbojarrats, com a totes les orques i com totes les espècies del planeta, els adolescents són un problema.
0: Sí.
1: Segona, el que vam veure és que abans que comencessin els atacs de l'any 2018, 2 anys abans, les mateixes orques ja començaven a veure com començaven a tocar els vaixells de forma així suau, saps? En plan, comprovant. Que això es veu que és una cosa que fan les orques molt, que és explorar, no? Primer vas provant.
0: Són curioses.
1: Quan agafes confiança, 2 anys després, ja li estàs fotent cops a tot, no? Perquè elles ho veuen com un joc, això. No pensen que estan fent mal als vaixells, sinó que veuen com un joc. Segona prova, que és que diuen que fan comportaments que no estan relacionats amb els patrons agressius de les orques, sinó amb els patrons de joc. Per exemple, diuen que quan ataquen les orques neden de certa manera o fan canvis de direcció ràpid de certa manera, que aquestes no ho feien. Una altra cosa és que, per exemple, es posen panxa en l'aire quan juguen i no quan estan atacant, i que en aquest cas moltes d'aquestes estaven
0: ensenyant la
1: panxa quan suposadament, entre cometes, atacaven els vaixells. I, encara una més clara, que algunes d'aquestes orques que se suposava que atacaven, el que estaven fent també era portar regals als vaixells, els portaven trossos de tonyina.
0: Això és veritat, perquè això, clar, m'ha arribat per totes bandes, també, sí.
1: Per tant, llavors, clar, si estàs atacant algú, no estàs portant un regal, que és una d'això. El que passa que són això, adolescents, se'ls va a les mans i es foten de cop contra els vaixells. Per tant, la solució és que no tenim orques assassines amb ànims de revenja al Mediterrani, i el que diu, acaba l'article aquest dient, que això és un perill per les orques, perquè estan tenint un comportament que elles ho veuen com una forma de jugar, però a l'altre costat s'interpreta com una agressió, i a més tenen el risc, doncs, de fer-se mal amb les hèlices dels vaixells, etcètera.
0: Clar, però això va començar un dia, o sempre ha passat i no sabia...
1: Segons aquest estudi, el que podria ser això és que aquest grup d'orques haguessin anat aprenent a jugar, no?, progressivament, no? Primer amb aquests contactes suaus de l'any 2018 i així, i a partir del 2020 amb contactes potser una mica més agressius, però dintre d'aquest patró d'aprenentatge de joc que fan tots els animals. Els animals juguen, i és una... Passa que, clar, és diferent jugar amb un gosset i amb una orca que se't pot tirar sobre enfonsar el vaixell.
0: Clar, amb tot això, amb aquesta... que deies tu, no són orques assassines, hi ha qui ha disparat
1: clar,
0: a les orques.
1: Perill,
0: de fet,
1: clar.
0: Hi ha una investigació ara, perquè s'ha vist i s'ha fotografiat una de les aletes de l'orca totalment emperdigonada. Clar. No sé si existeix aquest verb. Plena de perdigons sí. D'algú que ha disparat.
1: Si penses, clar, si tu estàs en un vaixell de s'atacar una orca, has de fer bastanta por, no? Perquè no saps què passarà. Però, clar, estem pensant que són, com us deia, que només n'hi ha 40 d'aquestes orques. Són animals amb perill d'extinció, i les que estan corrent un perill més gros són elles, no els vaixells. El que recomanen és que si se't ve una orca, si mai us passa a vosaltres, que esteu allà tranquil·lament navegant pel Mediterrani i us ve una orca, és parar el vaixell i no intentar no interaccionar amb elles, no provocar-les en el sentit de que pensin que vols jugar amb elles, perquè llavors pot passar de tot.
0: Últim tema, que aquí en Mirio sé que s'ha reprimint moltíssim per no parlar de la IA. No parem de parlar-ne al balcó i a tots els programes, i a tots els diaris, i a totes les teles. Tu volies fixar-te en aquesta IA que resol problemes matemàtics de màxima complexitat. La setmana passada OpenAI va anunciar que havia resolt l'equació de Navier-Stokes, que té un nom molt bonic.
1: Segurament els matemàtics diran que és una equació molt maca.
0: Que és suavitat, no?
1: Bàsicament, per simplificar-ho, i un cop més jo no sóc expert en el tema, sé que vinc de la biomedicina, això explica una fórmula que explica el comportament dels fluids, com es mouen els fluids. Per tant, és elasticitat i fluidesa dels fluids.
0: Val, i amb tot això, Ian Trofic també assegura haver resolt el teorema de Fermat. Clar, són dos dels reptes matemàtics que porten dècades sense... resoldre.
1: El teorema Fermat, de fet, és un dels... l'últim teorema Fermat, demostrar-lo, és un dels que diuen els problemes del mil·lenni, que n'hi ha 7 problemes que es van anunciar al tombant del segle, que han donat bàsicament un milió de dòlars de premi que els resolgui. Només dels 7 se n'ha resolt un, només, si us recordeu, aquell personatge, el Gregory Perlman, que va resoldre un dels problemes i no va acceptar el premi. I ara l'Antròpic, el Clot d'Antròpic, es veu que ha resolt un altre, aquest del Fermat, i diu que tampoc acceptaran el millor del premi. Però
0: és polèmic, per què? Perquè això s'ho ha estat currant matemàtics,
1: clar,
0: de veritat.
1: El que
0: ha
1: fet això és que les dues, OpenAI i Antròpic, bàsicament, clar, estan arribant a aquestes conclusions, avançant moltíssim a partir de feina dels altres, no? Són, concretament, aquests últims avenços estan basant-se en articles que estaven a punt de publicar-se. De fet, hi ha hagut una guerra, OpenAI i Anthropic, de fet, estaven aquí intentant, lluitant per veure qui podia demostrar que tenia la prova d'algun problema matemàtic important, perquè, evidentment, els ordinadors van més ràpid que els humans amb certes computacions. Diuen que han tardat 11 dies els d'Anthropic a resoldre aquest, a demostrar això del teorema Fermat.
0: 11 dies?
1: Quan es calculava que quedaven encara uns 10 anys els humans per arribar-hi. Que estaven arribant i estàvem anant, però hem corregut bastant més, clar. Llavors, una de les preguntes és, i qui és l'autor d'aquest descobriment? És Antròpic? És el Clot?
0: Mir, de qui és, clar.
1: Qui té el dret intel·lectual?
0: Aquí l'ètica entra
1: totalment.
0: Frontalment. Què? Què diries?
2: No ho sé. La veritat és que jo espero que algun especialista no massa implicat amb els interessos econòmics que hi ha darrere d'aquesta gran indústria ens ajudi a posar-hi una mica de llum. No sé si el Salvador té resposta, perquè en el fons això és com la cursa espaial en sí. el seu moment,
0: clar,
2: o les grans clar. Marques de sabatilles esportives que estan
0: competint per aquí. Al principi era si la màquina podia guanyar els escacs.
1: Els escacs primer, no?
0: Això, però sí. ara...
1: De fet, el teorema de Fermat és un teorema que tampoc té massa utilitat al món real, és un d'aquests reptes matemàtics que la gràcia era demostrar-ho, arribar a la conclusió. És interessant perquè, clar, el codi d'aquest programa, de la solució, són 13 milions de línies. És impossible que cap humà pugui comprovar que està dient aquest codi.
0: Amb 13 milions de
1: creure. Línies. Llavors, clar, això no ens, a nosaltres no ens avança el coneixement, perquè no saps com la màquina ha arribat a la solució. Saps que ha arribat a la solució perquè te la diu, però no saps com ho ha fet, perquè no pots repassar el 13... Tardaries els 10 anys que et queden per repassar això, que és un problema important, clar. No tan sols l'autoria, sinó després de què et serveix això.
0: Que no et passi a tu. Massif.
1: Bueno, per sort el meu camp requereix un altre tipus de...
0: Estava estudiant...
1: Ja m'ho ha resolt. A veure, per altra banda, com dèiem, aquesta competència entre empreses també és positiva, perquè també fa avançar la ciència, fa, com en el cas del genoma humà, que es van córrer molt per solucionar
0: clar,
1: això.
0: No, si de l'EIA en seguirem parlant. Mir Massif, una abraçada molt gran, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Ens veiem dimarts que ve que estiguis aquí, Massif. M'encanta que estiguis
1: sempre
0: aquí.
1: Sempre un plaer.
0: Quatre anuncis, i la Laura Pons ens explica el dia en 5 minuts i després l'Anna Palet amb la graderia del balcó.

0: Al balcó.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: ¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
4: Eso no lo dice nadie.
3: No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
5: Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra y 2 líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
8: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
9: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
10: Traer una vida al mundo, empezar de cero, afrontar una jubilación. La vida está llena de momentos en los que necesitamos apoyo. Por eso, si tienes la sensibilidad de ver lo que nos une, preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social y haz cuidar de los demás tu profesión. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
11: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
12: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
13: Pues yo solo oigo la carretera.
14: Claro, al conducir se recarga solo.
15: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
16: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
17: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
18: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
19: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
20: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Occident.
21: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
22: valorado
21: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
22: Y otra,
21: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
24: És dimarts, 15 de setembre, i aquestes són les notícies del dia.
25: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
24: Us ho està explicant aquesta casa des de primera hora del matí el cas de Francesc Auger, l'home que va intentar suïcidar-se després d'esperar 768 dies l'eutanàsia que té concedida pels metges, però paralitzada per la justícia. La Generalitat demana celeritat als jutges arran d'aquest cas, això mentre el govern central confia en una reforma legal per evitar més casos com el seu. És un tema de l'Andrea Villòria.
0: Sí, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho refia tot a la reforma processal que s'està tramitant al Congrés dels Diputats arran d'una iniciativa catalana per tal que els recursos contra l'eutanàsia hagin de resoldre's com a molt en 20 dies.
1: Estamos hablando de un derecho personalísimo y de una situación tremendamente dolorosa.
0: Des del govern de la Generalitat diuen que ells han fet el que els tocava i envien un toc d'atenció als jutges.
2: Una crida a la necessària celeritat de resoldre aquests casos en l'àmbit judicial. És greu l'endarreriment que hi ha en la determinació de la justícia.
0: Paraules de la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
24: Gràcies, Andrea. Per la seva banda, l'associació Dret a Morir Dignament titlla de tortura l'espera a la que s'està sotmetent a Francesc Auger i carrega contra una paràlisi institucional que consideren injustificable.
3: És pura indignació el que sentim, perquè, clar, això va absolutament en contra del que era l'esperit de la llei, que era que les persones que estaven amb un patiment greu que no es podia aturar de cap altra manera tinguessin el dret a dir prou.
24: Són declaracions de Cristina Vallès, la presidenta d'aquesta associació, en declaracions a l'Hora 14. Una altra notícia que us està també avançant aquesta casa, a la cadena SER. Hi ha dos estudiants catalans a la Universitat Mexicana de Morelos, on estava fent una estada la jove canària assassinada dissabte passat. Tots dos estudien a la Universitat Autònoma de Barcelona i han rebutjat la proposta de tornar cap a casa. Ens ho explica la Soledad Domínguez.
4: Fons de la UAB han confirmat que han parlat en les darreres hores amb els dos joves, dels que no s'ha donat cap detall, que els han ofert la possibilitat de tornar a Catalunya, però que tots dos han rebutjat aquesta opció, malgrat el que ha passat. Els dos alumnes estan rebent atenció psicològica tant per part de l'Autònoma com de la Universitat Mexicana. Fons de l'Autònoma diuen també que, de moment, no es plantegen suspendre el programa de mobilitat universitària a Morelos, malgrat l'alt risc que existeix en aquesta zona. Ara s'ha sabut que en el que portem d'any s'han registrat altres tres feminicidis d'alumnes en aquest centre educatiu.
24: Gràcies, Sole. I encara cueix a l'anunci que va fer ahir, a aquesta hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui va dir que volia invertir un 6% del PIB en educació. Doncs bé, avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que no serà una realitat a curt termini. L'executiu apel·la al nou model de finançament per acostar-s'hi, tot i que tampoc seria suficient.
2: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. Però sí que el president va voler marcar el camí que allò que ens havien compromès el 2009 i que fins ara no s'ha pogut abordar o no hi ha hagut aquesta iniciativa política, si vàrem acordar el 6, hem de desplegar el 6.
24: Sílvia Paneque, portaveu del govern. La qüestió és que per assolir aquest 6%, el govern hauria pràcticament de duplicar el pressupost d'educació si s'aprovés el nou finançament, fins i tot destinant tots els 4.700 milions addicionals a educació. El 6% encara quedaria lluny. L'oposició, de fet, ha carregat contra aquests anuncis del govern en matèria educativa i contra també la falta d'autocrítica del president Illa. Junts retreu que tot és propaganda perquè diuen que sense defensar un concert econòmic no es pot complir amb el que s'ha promès. Salvador Vergés, portaveu.
5: Fantàstic, així ha de ser. Ens preguntem d'on pensa treure aquests recursos. Què pensa retallar? Són 7.000 milions d'euros més que cal afegir a educació. Òbviament, parlar d'això no es pot fer si no és defensant el concert econòmic.
24: I una altra notícia del dia, la de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pressupost que permetrà fer el primer pas per ampliar l'aeroport del Prat. La instal·lació rebrà una inversió de 1.760 milions d'euros en els propers 5 anys, tot i que només una part molt petita serviran per fer actuacions preparatòries per allargar la tercera pista. És un moviment del govern que arriba en un dia en el que hem sabut que l'aeroport del Prat ha tancat l'agost amb un rècord de gairebé 6 milions de passatgers. D'aquesta manera, la acumulat actual continua en màxims històrics. I un últim apunt, els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre d'una escola de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. És una informació que ha avançat Metrópoli i ha confirmat SER Catalunya.
25: El dia en 5 minuts.